mar sense baranes, pel cel sense mullons, pel mar sense baranes.

Thank you.

0: fan riure. Sí. Home, jo...
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: A Prada, al 95.5.

sempre recordaria-la. Teresa, ballant el vals, ballant el vals. Potser fos l'últim fet amb algú que estimés abans que un bombardeig la tornés boja.

al seu voltant. Mig descabellonada, ens mostrava les cuixes i ens donava lliçons.

Ella ens va dir d'on veníem i que els reis de l'Orient no existien, ni llops ni esperits, ni llops ni esperits. Ens parlava de l'amor com la cosa més bonica i preciosa, sense pecats, sense pecats. Ens ensenyà a ballar, a cantar i a estimar, d'això ella era la que més sabia. Amb una flor del seu cap, un mocador negre al coll i faldes llargues i un cigarret, va ser la riota dels grans i la mestra més volguda i pels infants. Ara de gran comprenc tot el que per tu sent i et llença un homenatge als quatre vents. Com un record d'infantesa sempre recordaré a la Teresa ballant el vals, ballant el vals.

0: Radio Arrels, a Sant Joan de la Sella, 95.
1: Escolteu Radio Arrels.
2: A Escaró,

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ya llegó, ya llegó.

0: Ràdio Arrels, són les 6.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Cada dia i cada hora en català.
3: Bon dia. Es tornaran probablement a repetir els ruixats de tarda, com els dies precedents, del Riberal i del Baix Vallespí cap amunt, amb potser unes nuvolades més gruixudes al voltant del Canigó i del Capcí, però la matinada és assolellada amb vents de llevant febles. De cara a aquest llarg cap de setmana hauria de ser tranquil, com a mínim fins al vespre de dissabte. La temperatura màxima és encara baixa per la temporada, 13 a Esposulla, 11 a Odelló, 15 a Ur, 16 a Oleta, 19 a Marqueixanes, 20 a Llupià, al Soler, Estagell, Perpinyà i el Bolú, 17 a Banyuls de la Marenda, 15 a Sant Llorenç de Cerdans. Avui és Santa Gisela i Sant Estanislau. El 7 de maig de 1833 neix a Perpinyà Édouard Roland, diputat radical socialista dels Pirineus Orientals a l'Assemblea Nacional Francesa, poc conegut, va ser un gran defensor de la viticultura.
4: Ràdio Arrels, a Salses, 95.
5: Una hora 100% en català.
6: Ràdio Arrels.

fals, un telèfon blau de góndola, sillons funcionals. Els 600 vaig canviar-lo per un Dodge Dart tot flamant. I a l'estiu vaig a fer bronze a la platja de Llafranc. He comprat un pis a Mandrill amb terrassa i gradolux. La mamà té 5 parades, el ninot de llegums cuits.

mozzarella, perquè gasten molt bon tall i ara en fan per al Liceu un smoking de tergal. Com que en dono quatre pagues del mateix import del sou, he abonat dues tribunes de mig

el millor. En Raimon no em desagrada, però el trobo poc senyor. En teatre deu m'encabri, i de cine quan hi vaig, de servidor per poc i papi, prefereix saltar i assaig. En política som neutres, però no votem en blanc.

Però trobo que en Dalín és un geni, pinta coses que s'entén què volen dir. Ballo amb gust sempre que em treuen i aprenc fa 9 anys l'anglès. Perquè avui amb el turisme, si no el

tinc la camisa oberta. Ara fan el cap endarrere, el pit premsat se desespera.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: Apa, encara un episodi sobre els cavalls. El lèxic relatiu als cavalls és immens. Per això, avui només evocaré el pelatge, el color del pelatge. Segons el color dels pèls, i bé, tenen noms diferents. Un cavall falb, F-A-L-B, és de color cafè amb llet, amb la ratlla de mul a l'esquena i les crineres clares. I direm que és vall, també, si és cafè amb llet, ratlla de mul, me, amb les crineres fosques. Els alatzans són els animals vermells, amb crineres roses, cap a vermell, hi ha també de grises, en aquest cas direm que és un alatzà pèl de vaca. Poden anar des de color xocolata fins a un ros clar, passant per un gris fosc de plom. Un cavall de pelatge de color blanc i roig se'n dirà peixard, com peix, me, amb A-R-D al final. Li direm romer, romera, si és de color

0: barrejat de blanc i roig. I si és de color barrejat de blanc i negre, direm que és tort o torda, si és una femella. Si l'animal té el morro de color diferent de la resta del cap i del cos, direm que és un cavall bucat, com boca, bucat. I si té una clapa de color blanc al front, aquesta clapa li direm un estel.
1: La Yepisada, 2 minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludòpia.
2: Radio Arrels, a punto ya, 95.
3: Radio Arrels.
4: Radio Arrels.
5: Radio Arrels. Són les 7. L'informatiu. A Radio Arrels.
6: Bon dia, és dijous a 7 de maig i escolteu Ràdio Arrels. El primer correllengua agermanat acaba el seu recorregut arreu dels Països Catalans amb un gran èxit de participació. La flama es va encendre al Conflent i ha recorregut més de 1.500 quilòmetres, passant per més de 500 municipis de Catalunya Nord, el Principat, el País Valencià, les Illes i l'Alguer. Més de 180.000 persones han participat en els actes de la mobilització, amb col·laboració activa de 30.000 portadors de la flama que han fet relleus al llarg de tot el trajecte. Albert Noguer.
7: L'acte de cloenda a l'Alguer va coincidir amb la festa de Sant Joan de la Porta Llatina, que commemora la victòria dels algueresos contra les tropes franceses i cesareses. El 22 d'abril, Barcelona va ser escenari de l'acte central al Principat, amb una concentració a la plaça comercial del Born, en què van participar una cinquantena d'entitats. El 25 d'abril, la flama va arribar a València, coincidint amb la diada dels 25 d'abril, data que commemora la batalla d'Almansa. El 3 de maig, amb el correllengua agermanat, va arribar a Palma com a cloenda de l'etapa mallorquina. Malgrat la pluja i el mal temps, milers de persones es van rebre la flama a la capital de les Illes. Aquesta flama del correllengua agermanat que es va encendre el 19 d'abril a Catalunya Nord a la tomba de Pompeu Fabra a Prada de Conflent.
6: El correllengua agermanat completarà el seu recorregut aquest dissabte 9 de maig a Brussel·les amb un acte a la plaça Luxemburg davant del Parlament Europeu, coincidint amb el Dia d'Europa.
7: La jornada començarà dissabte a les 10:30 amb l'arribada de la flama a les institucions europees. A les 11 tindrà lloc el discurs d'obertura, seguit de la lectura d'un manifest que reclamarà el reconeixement oficial del català a la Unió Europea. També aixecaran castells als maneques de Brussel·les. A partir de les 6 de la tarda, la jornada continuarà amb la primera edició del Festa Festival, un esdeveniment musical que reunirà formacions dels Països Catalans i d'Euskal Herria. Els organitzadors han remarcat que sense igualtat lingüística no hi ha democràcia plena i han fet una crida a les institucions europees i als estats membres a garantir els drets lingüístics dels ciutadans. Cap llengua ha de quedar enrere. L'oficialitat del català, basc i gallec és una qüestió de justícia i de respecte a la diversitat europea, han afirmat els organitzadors d'aquesta primera edició del correllengua agermanat, que s'acabarà, doncs, a Brussel·les aquest dissabte.
6: Gràcies, Albert. I canviem de tema perquè l'USD CGT 66 dona suport als treballadors de les clíniques privades del grup El Sant, Medipol i Sant Pere, que porten 2 setmanes de vaga. El sindicat ha convocat una concentració per aquest dijous a les 2 de la tarda a la plaça Catalunya de Perpinyà. L'acció té com a objectiu reclamar l'obertura de negociacions reals per donar resposta a les demandes del personal. Entre les reivindicacions del personal hi ha augments salarials, l'increment dels efectius i la millora de les condicions laborals. Ahir el personal en vaga de la clínica Sant Pere de Perpinyà va bloquejar la circulació en el giratori entre la via vora el riu i la RD 900. I no marxem de Perpinyà perquè Fem Catalunya Nord organitza aquest dissabte una xerrada antifeixista al Casal de Perpinyà, amb el suport dels partits de l'esquerra independentista del sud, Endavant i Arran. La xerrada pretén parlar de com combatre el feixisme des de l'autodefensa popular. Mario és membre de FEM Catalunya Nord.
4: En aquestes xerrades veurem que hi ha molt de jovent que vol prendre partit i crec que això també és important. Està en un moment també de desmobilització aquests darrers anys i que actualment potser estem en el començament d'una nova onada de resistència contra el feixisme, d'empoderament també d'aquest jovent que durant uns anys s'ha criticat tant, que on era, doncs el jovent és aquí i crec que aquí ho veurem ben present.
6: En notícies internacionals, Escòcia vota avui en unes eleccions que es consideren plebiscitàries, en les quals el partit independentista SNP és clarament favorit a les enquestes. El líder del partit, John Sweeney, ha afirmat en diverses ocasions que si guanyen les eleccions convocaran un nou referèndum d'independència, tot i que Londres ja ha dit que no accepta aquest referèndum. Elisabet Vives és estudiant del doctorat en Ciències Polítiques a Edimburg.
8: Tots tenim al cap el cas català, no? Que va ser un cas molt liderat des de la societat civil i on la societat civil va tenir un paper molt important. Aquí a Escòcia, tot i que evidentment també hi ha societat civil i hi ha organitzacions independentistes, ha estat sempre l'SNP qui ha tirat del carro i ha liderat el moviment independentista.
6: En esports, l'USAP juga dissabte contra el Clermont sense res en joc. Els catalans es jugaran la permanència a la Top 14 en un sol partit el proper mes de juny. En canvi, en futbol, el Barça pot ser campió de la Lliga aquest diumenge en un partit a casa contra el seu etern rival, el Real Madrid. Als catalans els serveix un empat o una victòria per aconseguir el segon títol de la temporada, després de la Supercopa que ja van guanyar, també contra el Real Madrid, però al mes de gener. I avui molta gent a Catalunya Nord està pendent del cel, no tant pel dia d'avui, però perquè demà és festiu i ve doncs un cap de setmana llarg, després d'una setmana amb molta inestabilitat meteorològica. Us deixem doncs amb la previsió del temps.
9: Bon dia. Es tornaran probablement a repetir els ruixats de tarda, com els dies precedents, del Riberal i del Baix Vallespí cap amunt, amb potser unes nuvolades més gruixudes al voltant del Canigó i del Capcí, però la matinada és assolellada amb vents de llevant febles. De cara a aquest llarg cap de setmana hauria de ser tranquil, com a mínim fins al vespre de dissabte. La temperatura màxima és encara baixa per la temporada, 13 a Esposulla, 11 a Odio, 15 a Ur, 16 a Oleta, 19 a Marqueixanes, 20 a Llupià, al Soler, Estagell, Perpinyà i el Bolú, 17 a Banyuls de la Marenda, 15 a Sant Llorenç de Cerdans. Avui és Santa Gisela i Sant Estanislau. El 7 de maig de 1833 neix a Perpinyà Eduard Roland, diputat radical socialista dels Pirineus Orientals a l'Assemblea Nacional Francesa, poc conegut, va ser un gran defensor de la viticultura.
2: Radio Arrels, a Vives, 88.2.
5: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
6: Vuit de maig, un dia de memòria històrica. Amb l'historiador Iu Escapa i l'Oriana Penyer.
10: Iu Escapa, bon dia.
11: Bon dia.
10: La generació que ha conegut la Segona Guerra Mundial i la generació que va néixer just després s'està morint. Com es conserva aquest deure de memòria?
11: La primera cosa, jo diria, hi ha dos camins. La primera és se treure del cap de fer una glorificació de la guerra perquè s'hem guanyat, no? això sumir, durant molt de temps això ha estat el lema. Passa per tot, perquè jo, per exemple, passejar una mica, però no massa, no passa així, Donc, en tot cas, jo, a la meva casa, era pas així. I donc, perquè això jo pensi pels joves del dia d'avui, això té pas cap significació, al contrari, no? És pas un partit de futbol o de rugby, la guerra. La guerra, clar que, jo diria, la democràcia ha guanyat sobre el totalitarisme, en aquest moment, és això que se té de... I pas la França ha guanyat, perquè encara aquí hi hauria molt a discutir-ho, perquè a França tothom no se va comportar normalment, o es va comportar d'una manera, jo diria, humana durant la Segona Guerra Mundial. Molts sí, però eren pas la majoria. Això també ara tothom ho sap. Donc, cal treure d'aquí un clam patriòtic, s'hem guanyat perquè som els millors i tot això. Això no, perquè això em sembla molt, molt poc eficient, molt perillós també, perquè n'hi ha que ho fan, em sembla. I em sembla que això, els joves, tenen una gran majoria dels joves, els poden pas agafar amb això. Doncs cal explicar, hi haureu una mica, pas únicament la guerra, perquè per què hi ha hagut la guerra? Per què hi ha hagut un sistema totalitari? Perquè el sistema totalitari se pot explicar d'una manera molt senzilla. Això se pot veure dins d'una família. Si hi ha un que pensa i que el seu pensament és l'únic pensament que tenen de tenir tots els altres, és un sistema totalitarista que comença. I doncs jo crec que és això que cal fer. I ho cal fer d'una manera, jo diria, molt, molt directa. El totalitarisme pot arribar demà. Hi ha exemples dins el món. I el totalitarisme què és? És el fet que n'hi ha un que pensa per tothom. I els que pensen pas com ells tenen de ser eliminats. I la democràcia és exactament el contrari. Pots pensar el que vols dins d'un cadre de llei, de convivència, i aquí pots discutir amb tothom, pots tenir dubtes, pots contestar. I doncs això ho cal explicar. Ho cal explicar i ho cal sobretot donar l'exemple. Qui és que pot donar l'exemple? Els ajuntaments. Un elegit, per exemple, que sigui alcalde o que sigui conseller, té pas la veritat. Té un pensament, té pas la veritat. Té de compartir amb moltes persones, elegides o no, i que té d'escoltar. Això, doncs, l'exemplaritat. Però l'exemplaritat també a casa. A casa. I això també és un problema. Perquè si quan veus gent violents, amb la dona o els nois, ho fem així, perquè tothom acata el cap, això és al principi també, que aquesta gent podran acceptar el totalitarisme més tard. Donc, exemple l'Ajuntament, exemple a casa, exemple a l'escola, exemple dins del carrer. Tu tens una idea, però la teva idea en cap moment és la veritat absoluta. Tothom ho tindria de saber, això.
10: Sí, perquè no oblidem quand même que l'estat francès hi va haver durant la guerra la col·laboració. I justament, per tu, el 8 de maig és un dia de commemoració, però també de lluita en contra del nazisme i de l'extrema dreta.
11: El dia d'avui té de ser més això que la commemoració, ben entès, però explicar per què tenim de fer aquesta commemoració. La fem pas, és el que acabo de dir, la fem pas perquè cal dir que hem guanyat, som els millors, fem pas perquè ha estat una cosa terrible, hi ha molta gent que han sofert, hi ha milions de gent que s'han mort, i per què això? Perquè precisament hi ha aquest sistema totalitarista que pot estrapar per tot arreu, dins d'un ajuntament, a casa, dins del carrer, dins d'una empresa i tot això. Ben entès, l'esperit totalitari és pas únicament amb els nazis o els soviètics, no? o els iranis ara, o d'un així, no? És un esperit que molta gent tenen. I la millor manera de lluitar és pas tampoc de donar lliçons així històriques extraordinàries, és d'ho fer viure dins l'exemplaritat. La primera cosa. Una altra cosa és, ben entès, explicar tot el patiment de la gent. Per exemple, com gent ara poden tenir, per exemple, una descaradament, una actitud antisemita, una actitud racista, per exemple, descarada, sense reflectir a lo que això ha donat durant el temps de la Segona Guerra Mundial. És evident que si penses pas en això, si ignores, perquè vols ignorar, perquè si ignores que vols ignorar, la més dolent és pas ignorar, és no voler saber, que és més important, perquè ignorar tothom, ignora moltes coses. Voilà. El que diu que jo sé tot és un imbècil. Però quan vols pas ignorar, agafes un llibre, veus a la televisió, agafes ara i sabes, podes saber. Per exemple, l'antisemitisme, el racisme i tot això, si la gent obria un sol llibre important, veurien que això ha donat milers de morts, milions de morts, i que pot tornar això, pot tornar. El que diu Camus, diu la pesta. Diu, si la gent sap en pas perquè volen pas anar a atrapar els llibres, i diu que la pesta pot tornar. I jo diria, això és l'escola que ho té de fer, ben entès, però la casa també. La casa. I això se pot fer mirant un programa a la televisió. Si tens els teus nens, quan comencen a pensar i estan quan són petits, i bé, no? Dir que tenim pas el dret de fer mal a la gent, que som tots humans, que som dins l'humanitat i que la guerra ve, que de gent volen torcir el coll d'altres persones per fer profits, és possible això. I que el desacord que existeix, el desacord que existeix, que és normal, jo diria, no s'arregla per la violència, s'arregla parlant, s'arregla intentar entendre l'altre, i s'arregla també pels jutges, per la llei democràtica, si hi ha una gent que passen la llei. Tot això és, ben entès, és complicat de posar en pràctica d'una manera quasi perfecte, és evident, això perquè la vida, perquè els homes som així, sempre són perfectes. Però el marc, jo diria, el marc on tenim de viure és aquest. I aquest, ben entès, hi ha molta gent que té un marc completament diferent. Quan tenen un desacord, cal matar l'altre. L'altre és la seva falta, no? Si hi ha un problema, l'altre està d'acord, pensa d'una manera diferent, és una persona a eliminar, és una persona a... I sabeu sempre perquè, per exemple, han volgut eliminar els idiomes com el català, no? És perquè és diferent, tens un altre idioma, doncs jo el tinc pas i doncs serveix pas en res i doncs diuen que sí, que és un exemple, diria, una mica a part, però pas tant que això. És la mateixa cosa. El que és pas jo me fa nosa, doncs el vull destruir.
10: Moltes gràcies, Iwescapa.
2: Radio Arrels, Anne Fiac, 95.

0: Escolteu Radio Arrels. Radio Arrels.
1: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
2: El 7 de maig del 1948 neix Lluís Llach a Verges. Va rebre una educació burgesa. L'educació musical li ve de la mare, primer la guitarra i poc després el piano. La seva primera cançó va ser el 1965, Que feliç era mare. El 68, influenciat per les revoltes de maig 68, va fer l'estaca. Els censors franquistes de l'època la van aprovar, però amb un altre nom, Ahir. Sols va ser l'any següent que es va prohibir, però ja era popular. A finals del 1970, Lluís Llach va ser prohibit de cantar a l'estat espanyol, excepte a Catalunya, una situació que va propiciar el seu exili a París, on va trobar-se amb la Teresa Rebull. Després del franquisme, va desenvolupar una carrera musical, però també militant, amb actes que servien per finançar entitats com l'associació Arrels, entre moltes altres. El seu darrer concert oficial va ser al març 2007, tot i que en alguna ocasió ha tornat a pujar als escenaris. Escoltem ara la cançó que va dedicar a la seva guitarrista i amiga Laura Aymerich, la cançó Laura.

0: Fins aquí, Laura, de Lluís Llach.
1: Radio Arels, a Elna, 95.
2: Era més bonic el meu país.
3: Des del 1981, aquesta ràdio ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim-ne fragments. Mònica Vilalta, durant molts anys defensora del medi ambient del país, el territori i la seva gent. Des de Cerdanya va publicar 3 volums de Saint-Béton en els que denunciava la corrupció i els tripijocs dels notables. Va ser la presidenta de la FENEC, la Federació dels Espais Naturals i de l'Environnament Català. Saint-Béton 1, Saint-Béton 2 i Saint-Béton 3 van ser signats pel pseudònim d'Antígona, però molts sabien que era Mònica Vilalta. Com a editora, l'any 99 presentava a Ràdio Arrels el segon volum del Saint-Béton.
4: La diferència és que en Saint-Béton 1 hi havia pas els noms veritables de la gent i en Saint-Béton 2 han posat els noms veritables.
5: I per què aquesta voluntat?
4: És més clar, i com hi ha documents incontestables, pensi que l'autor ha pensat que hi havia pas molt risc en posar el nom veritable, ja que hi ha els documents per aprovar el que diu.
5: La diferència potser entre aquests dos Saint-Béton és que hi ha hagut esdeveniment a Còrsega, no? Que han fet que es podia també parlar altrament, no?
4: No, parlar altrament c'est pas això, però la diferència és que se parlava ja molt en el primer llibre del senyor prefecte Bonnet, però a aquesta època no era encara una vedette del show polític. I ara se parla sempre molt en el llibre del senyor prefecte Bonnet, ja que ha estat aquí en aquest país més de 4 anys, i llavors és normal que se parli molt d'ell, perquè és en el centre de molts dossiers. Però ara és una vedette mediàtica, i la cosa important, me sembla, que és que aquest llibre demostra que el que ha fet aquí el senyor prefecte Bonnet és tot el contrari de el que ens han dit. Nos han explicat, això és la veritat oficial, que el senyor Bonnet en el país català ha fet aplicar la llei, que és un legalista perfecte i tot això, i jo veig llegint aquest llibre que és pas veritat això.
5: Doncs l'autor ha dedicat unes quantes pàgines al que és justament prefecte Bonnet. Per què aquesta voluntat de fer aquest paral·lel o de voler posar de relleu aquest personatge?
4: És l'actualitat que l'ha posat de relleu, no l'autor. I com el llibre era a punt de sortir quan va passar la cosa de l'incendi de la Paiote Corse, me sembla que li ha paregut necessari de fer una petita explicació, perquè aquí, en els Pirineus Orientals, justament ha fet tot el contrari el senyor prefecte Bonnet. Ha pas fet respectar la llei. Aquí tenim quantitat de paiotes. I paiotes no en fusta, que se poden destruir fàcilment. Enfin, fàcilment, s'hem vist que no. Però normalment se poden destruir fàcilment. Tenim aquí paiotes en beton.
3: 1999, Mònica Vilalta presentava a Radio Arrels el llibre Saint-Béton 2.
1: Radio Arrels, a Vilanova de Reó, 95.
6: Escolteu Ràdio Arrels.
7: Bon dia. Es tornaran probablement a repetir els ruixats de tarda, com els dies precedents, del Riberal i del Baix Vallespí cap amunt, amb potser unes nuvolades més gruixudes al voltant del Canigó i del Capcí, però la matinada és assolellada amb vents de llevant febles. De cara a aquest llarg cap de setmana hauria de ser tranquil, com a mínim fins al vespre de dissabte. La temperatura màxima és encara baixa per la temporada, 13 a Esposulla, 11 a Odelló, 15 a Ur, 16 a Oleta, 19 a Marqueixanes, 20 a Llupià, al Soler, Estagell, Perpinyà i el Bolú, 17 a Banyuls de la Marenda, 15 a Sant Llorenç de Cerdans. Avui és Santa Gisela i Sant Estanislau. El 7 de maig de 1833 neix a Perpinyà Eduard Roland, diputat radical socialista dels Pirineus Orientals a l'Assemblea Nacional Francesa, poc conegut, va ser un gran defensor de la viticultura.
1: Radio Arrels, a Ceret, 88.2.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
2: Des del 13 i fins al 17 d'aquest mes de maig se celebra a Baó i a Pesillà l'Identicat, que organitza cada any a Era Nou de Baó. Hi ha diferents activitats de tipus molt diferents, però relacionats amb la cultura en tots els seus àmbits, diríem. I una d'aquestes activitats serà dimecres 13, és un concert a Pesillà, un concert en el qual hi participarà el Pere Figueres, a qui podem saludar a aquesta hora. Pere Figueres, bon dia.
3: Bon dia, Miquel.
2: Com deia, és un concert que es farà a la capella de Pesillà. Serà a les 8:30 del vespre. És un concert una mica especial, no? Perquè primer entrarà la Coral Solstici, després ja entraràs tu.
3: Sí, molt. No, la Coral Solstici estic molt amic amb uns quants cantants i sobretot amb el seu director, el Francesc. I m'han demanat de cantar els poetes nord-catalans que he musicat durant tota la meva vida. L'ocurrència seria el Cerdà, el Pons, la Mare, per no descuidar el malaguanyat Joan Pau Giné i vet aquí. Doncs totes aquestes cançons en farem una o dues, jo personalment, cantant amb la coral. Cantaré una estrofa i la coral reprendrà l'estrofa. I després d'això, una mica més tard, jo faré un concert de poetes d'aquí, doncs el que explicava. I això m'interessa molt perquè els poetes són els que van fer néixer la meva pluma i la meva escriptura. I doncs me faig realment un plaer de cantar amb la Coral Solstici.
2: Clar, de cantar peces de poetes nord-catalans, Pere Figueres, això ja ho has fet moltes vegades, diguem, sí. Però em sembla que cantar amb corals és una cosa relativament nova, no, per tu?
3: Sí, però molt estranya, perquè mai he participat. El que ha passat és que una coral ha cantat els meus poemes d'ocells per a Cristòfor, que havia musicat del Jordi Pere Cerdà, però jo aquí no hi participava en res. I ara el Francesc em demana de cantar una o dues cançons meves amb la coral. I hem assajat, hem fet uns quants assajos, però em fa una mica d'ànsia, no? I de por. Però vaja, l'aventura és una aventura i sempre descobreixes moltes coses, sobretot la gent que se fan un plaer de cantar amb tu. Si ens ho passarem bé, segur.
2: Clar, i al final també anar trobant coses noves per innovar artísticament també suposo que és
3: sí,
2: interessant,
3: sí,
2: com a cantant. Doncs dèiem aquest concert, això si voleu veure en primera persona aquesta innovació de Pere Figueres cantant amb una coral, en aquest cas amb la Coral Solstici. Això és dimecres 13 de maig a 2:15, 8:30. Això és a la capella de...
3: La capelleta
2: de Sant Sadurní, oi?
3: Sí, sí, això.
2: De Pesillà.
3: De Pesillà.
2: Molt bé, doncs això és una de les... De fet, serà, em sembla, la primera activitat de l'Identicat d'aquest any. Això relacionada amb la poesia i la música, i que serà doncs el que obrirà els actes d'aquesta festa d'enguany. Ho hem comentat amb Pere Figueres, que serà un dels músics doncs que pujarà a cantar doncs poemes musicats aquest dimecres 13. Pere Figueres, moltes gràcies.
3: Gràcies a tu.
4: Ràdio Arrels, a Burquera, 93.1.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Vilatges de Conflent. Acabem la nostra visita a Espirà de Conflent, a la vall del Llec, amb Roger Pallès, el batlle. Sortim de l'església Santa Maria. Doncs sortim de l'església.
3: Sortim de l'església i podem anar a veure el cafè que s'hem fet aquí, que és un lloc que la gent jove, els vells, s'atrapen, juguen les cartes, venen a veure un cop, poden menjar també. Això ven de ser obert ara, hi ha poc temps,
2: I funciona bé.
3: Funciona bé, però és un poble petit, però hi ha gent que venen dels pobles veïns també. Això és una riquesa també de tenir això, dins d'un poble, un lloc on la gent se pot entrepar, perquè ara hi ha gent que venen a s'estar, però els coneixes pas, i el cafè és un lloc on se pot fer coneixença amb la gent.
2: Hi ha vida social,
3: Sí. Un lligant social.
2: I doncs hi ha gent que... molta gent que venen a viure aquí, que venen de fora?
3: Sí, aquí és agradable la vida, Mira, sentes els ocells, hi ha calma, hi ha molt calma aquí, És agradable. Bueno, hi ha jubilats, molts jubilats. I, bueno, hi ha joves també.
2: Sí. Sou balla des de quan?
3: Ui! És el primer... la primera elecció era en 1989. I acabi, ara.
2: No ho voleu vos representar?
3: No, jo penso que... cal deixar joves tenen una altra vista de la cosa, de les coses, d'altre projecte tindran, i bueno, ara arribi un període de la meva vida que vull pensar una mica per jo també, perquè és una missió, una responsabilitat important, molt important, i sempre tens a ser disponible.
2: Doncs deia que el que es veu a Espirà de Conflent és que heu cuidat molt el patrimoni.
3: Sí, hem treballat molt aquests 37 anys a restaurar, a valoritzar i a transmetre també, a deixar per als jovens ara. Cada un que passa té de treballar el seu passatge a la restauració.
2: Doncs arribem davant al bistró. Bistró del vilatge.
3: Bistró del vilatge, que és la Polit. I això és preciós perquè és un lligant social. La gent d'aquí venen a la fi de la tarda, al diumenge, i s'atrapen i fan coneixença, passen, poden jugar, hi ha animacions i tot, i fan una mica de restauració ràpida.
2: S'hi pot venir a menjar.
3: Restauració, s'hi pot venir a menjar i s'hi menja bé. Voilà. Això per un poble és molt preciós.
2: Doncs, Roger Pallès, moltes gràcies. Hem fet una petita volta turística a aquest vilatge molt preciós i amb un patrimoni molt ric.
3: Sí, és excepcional aquí. Jo m'ha agradat de vos acollir a Radio Arrels.
2: Acabem la nostra visita a Espirà de Conflent, a la vall del Llec, amb Roger Pallès, el batlle. Sortim de l'església Santa Maria.
3: jove que hem trepat. Mira, va ser un sort de trepar aquest jove que parlava català també. Si havia una ràdio francesa, no hem sabut que parlava català.
2: Exactament.
3: Exactament. Sí,
2: jo... Ell mateix ens ha dit bon dia quan ha sentit que parlàvem català.
3: M'ha agradat de parlar també, perquè no lo parli, és un català, és difícil, de parlar també molt bé el català. M'ha agradat de passar un moment amb vosaltres, i de vos explicar tot això en català.
2: Roger Payés, moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres també.
2: La nostra visita a Espirada Conflent és acabada. Gràcies a Roger Payés, al seu batlle, per la visita, però també per les paraules agradables per Radio Arrels. Ens retrobem molt aviat en un altre vilatge del Conflent. Vilatges de Conflent.
4: Enric Balaguer.

0: Ràdio
1: Arrels. Ràdio
0: Arrels.
1: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
0: Albert Noguer.
2: L'Institut d'Estudis Catalans també alerta

0: Directes. Els darrers tres anys han registrat anomalies tèrmiques extraordinàries i les projeccions actuals situen el planeta en una trajectòria d'augment d'entre 2,5 i 3 graus a finals de segle si no es modifiquen les polítiques vigents. L'economista Marc Reguant va situar el problema en les seves causes estructurals. El sector energètic és responsable d'aproximadament el 70% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, tot i que les energies renovables s'han convertit en l'opció més barata i segura en molts contextos. El ritme d'adaptació, però, continua sent massa lent. El biòleg Xavier Turón va descriure la Mediterrània com una de les zones més vulnerables del planeta, amb un escalfament aproximadament un 20% més ràpid que la mitjana global, i va aportar dades de camp directes. A l'illa de Cabrera es van registrar temperatures de 28 graus a 35 metres de profunditat, un valor que ha provocat la mortalitat massiva d'invertebrats i una pèrdua de fins al 40% de la riquesa biològica, i això només 8 anys. La sessió de l'Institut d'Estudis Catalans va cloure amb una diagnosi compartida i preocupant. Catalunya té un nivell alt de consciència social sobre el canvi climàtic, però continua lluny dels objectius de descarbonització. El consens científic és sòlid, les dades cada cop més clares i el factor determinant ja no és el coneixement, sinó la velocitat de la resposta.
1: Radio Arels, acabes d'any 95.

N'era pas bonic el meu país? Bufades glaçades i estius estufants. Flaire de poma a casa dels avis. La sopa xarrupada, el fricot cremant. Menys i calla, sempre ens deia l'àvia. Has oït que això se menja sense fam? Quillats en un corn de la remorca, a la copé els abricots collits. Espertinars amb una rusta, cambejú i pasta de fruits. Que ens deixava tots mostosos, fins que anàvem

fer-se escapçar els cabells. Després a l'esquilada, a la dutxa, camisa blanca i short neck. El mocador al fons de la potxa i la tarda al cinema. Samusar, espiar les nines.

vespres d'estiu tan llargs, cadires al carrer i recs que resquillaven. Sobre el godró que es refredava.

Era pas bonic el meu país? Olor de tractor calent, de terra regirana. Temporals que amenaçaven i s'acuità cap al casal.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 8. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
3: Bon dia, és dijous a 7 de maig i escolteu Ràdio Arrels. El primer Correllengua Agermanat acaba el seu recorregut arreu dels Països Catalans amb un gran èxit de participació. La flama es va encendre al Conflent i ha recorregut més de 1.500 quilòmetres, passant per més de 500 municipis de Catalunya Nord, el Principat, el País Valencià, les Illes i l'Alguer. Més de 180.000 persones han participat en els actes de la mobilització, amb col·laboració activa de 30.000 portadors de la flama que han fet relleus al llarg de tot el trajecte. Albert Noguer.
4: L'acte de cloenda a l'Alguer va coincidir amb la festa de Sant Joan de la Porta Llatina, que commemora la victòria dels algueresos contra les tropes franceses i cesareses. El 22 d'abril, Barcelona va ser escenari de l'acte central al Principat, amb una concentració a la plaça comercial del Born, en què van participar una cinquantena d'entitats. El 25 d'abril, la flama va arribar a València, coincidint amb la diada dels 25 d'abril, data que commemora la batalla d'Almansa. El 3 de maig, amb el Correllengua Agermanat, va arribar a Palma com a cloenda de l'etapa mallorquina. Malgrat la pluja i el mal temps, milers de persones es van rebre la flama a la capital de les Illes. Aquesta flama del Correllengua Agermanat, que es va encendre el 19 d'abril a Catalunya Nord, a la tomba de Pompeu Fabra, a Prada de Conflent.
3: El Correllengua Agermanat completarà el seu recorregut aquest dissabte 9 de maig a Brussel·les, amb un acte a la plaça Luxemburg davant del Parlament Europeu, coincidint amb el Dia d'Europa.
4: La jornada començarà dissabte a les 10:30 amb l'arribada de la flama a les institucions europees. A les 11 tindrà lloc el discurs d'obertura, seguit de la lectura d'un manifest que reclamarà el reconeixement oficial del català a la Unió Europea. També aixecaran castells als maneques de Brussel·les. A partir de les 6 de la tarda, la jornada continuarà amb la primera edició del Festa Festival, un esdeveniment musical que reunirà formacions dels Països Catalans i d'Euskal Herria. Els organitzadors han remarcat que sense igualtat lingüística no hi ha democràcia plena i han fet una crida a les institucions europees i als estats membres a garantir els drets lingüístics dels ciutadans. Cap llengua ha de quedar enrere. L'oficialitat del català, basc i gallec és una qüestió de justícia i de respecte a la diversitat europea, han afirmat els organitzadors d'aquesta primera edició del Correllengua Agermanat, que s'acabarà, doncs, a Brussel·les aquest dissabte.
3: Gràcies, Albert. I canviem de tema perquè l'USD CGT 66 dona suport als treballadors de les clíniques privades del grup El Sant, Medipol i Sant Pere, que porten dues setmanes de vaga. El sindicat ha convocat una concentració per aquest dijous a les 2 de la tarda a la plaça Catalunya de Perpinyà. L'acció té com a objectiu reclamar l'obertura de negociacions reals per donar resposta a les demandes del personal. Entre les reivindicacions del personal hi ha augments salarials, l'increment dels efectius i la millora de les condicions laborals. Ahir el personal en vaga de la clínica Sant Pere de Perpinyà va bloquejar la circulació en el giratori entre la via vora el riu i l'ARD 900. I no marxem de Perpinyà perquè Fem Catalunya Nord organitza aquest dissabte una xerrada antifeixista al Casal de Perpinyà, amb el suport dels partits de l'esquerra independentista del sud, Endavant i Arran. La xerrada pretén parlar de com combatre el feixisme des de l'autodefensa popular. Mario és membre de Fem Catalunya Nord.
5: En aquestes xerrades veurem que hi ha molt de jovent que vol prendre partit, i crec que això també és important. Està en un moment també de desmobilització aquests darrers anys i que actualment potser estem en el començament d'una nova onada de resistència contra el feixisme, d'empoderament també d'aquest jovent que durant uns anys s'ha criticat tant, que on era, doncs el jovent és aquí i crec que aquí ho veurem ben present.
3: En notícies internacionals, Escòcia vota avui en unes eleccions que es consideren plebiscitàries, en les quals el partit independentista SNP és clarament favorit a les enquestes. El líder del partit, John Sweeney, ha afirmat en diverses ocasions que si guanyen les eleccions convocaran un nou referèndum d'independència, tot i que Londres ja ha dit que no accepta aquest referèndum. Elisabet Vives és estudiant del doctorat en Ciències Polítiques a Edimburg.
1: Tots tenim al cap el cas català, no? Que va ser un cas molt liderat des de la societat civil i on la societat civil va tenir un paper molt important. Aquí a Escòcia, tot i que evidentment també hi ha societat civil i hi ha organitzacions independentistes, ha estat sempre l'SNP qui ha tirat del carro i ha liderat el moviment independentista.
3: En esports, l'USAP juga dissabte contra el Clermont sense res en joc. Els catalans es jugaran la permanència a la Top 14 en un sol partit el proper mes de juny. En canvi, en futbol, el Barça pot ser campió de la Lliga aquest diumenge en un partit a casa contra el seu etern rival, el Real Madrid. Als catalans els serveix un empat o una victòria per aconseguir el segon títol de la temporada, després de la Supercopa, que ja van guanyar, també contra el Real Madrid, però el mes de gener. I avui molta gent a Catalunya Nord està pendent del cel, no tant pel dia d'avui, però perquè demà és festiu i ve doncs un cap de setmana llarg, després d'una setmana amb molta inestabilitat meteorològica. Us deixem doncs amb la previsió del temps.
6: Bon dia. Es tornaran probablement a repetir els ruixats de tarda, com els dies precedents, del Riberal i del Baix Vallespí cap amunt, amb potser unes nuvolades més gruixudes al voltant del Canigó i del Capcí, però la matinada és assolellada amb vents de llevant febles. De cara a aquest llarg cap de setmana hauria de ser tranquil, com a mínim fins al vespre de dissabte. La temperatura màxima és encara baixa per la temporada, 13 a Esposulla, 11 a Odilló, 15 a Ur, 16 a Oleta, 19 a Marqueixanes, 20 a Llupià, al Soler, Estagell, Perpinyà i el Bolú, 17 a Banyuls de la Marenda, 15 a Sant Llorenç de Cerdans. Avui és Santa Gisela i Sant Estanislau. El 7 de maig de 1833 neix a Perpinyà Édouard Roland, diputat radical socialista dels Pirineus Orientals a l'Assemblea Nacional Francesa, poc conegut, va ser un gran defensor de la viticultura.
7: Radio Arrels, a Sant Joan Pla de Corts, 88.2.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
0: Escolteu Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
3: Avui som el dijous 7 de maig i, lògicament, demà serem el 8 de maig. En parlem perquè aquesta setmana l'Iu Escapa ens ha estat proposant una sèrie de cròniques sobre, concretament, aquesta commemoració del 8 de maig. Doncs retrobem, en aquest cas, com és habitual a Ràdio Arrels, cada dijous en aquesta hora, l'Iu Escapa amb nosaltres al telèfon. Bon dia.
4: Bon dia.
3: I, Iu, tu vols aprofitar de parlar de la importància de les commemoracions. L'any vinent hi haurà una gran commemoració amb el mil·lenari de la Festa de Pau i Treva, i enguany hi ha, d'aquí a pocs dies, el Festival de la Festa Verdaguer, Jacint Verdaguer, al voltant de la commemoració de la publicació fa 140 anys de Canigó, que és un clàssic indiscutible de la literatura catalana. És arran d'aquests dos exemples, Iu Escapa, que avui vols construir el teu argumentari.
4: Sí, sí, perquè jo crec que caldria aprofitar aquí a Catalunya Nord. Molta gent saben pas l'història del naixement de la nació catalana i que ho tenen ganes de saber. Jo ho veig quan faig conferència. Molta gent me ven a preguntar i tot això. I doncs, sembla que hi ha una voluntat, molta gent, d'una manera. I tenen poc l'ocasió. Sovint me demanen llibres i tot això. I això, que són els dos esdeveniments que semblen molt diferents, finalment, parlen de la mateixa cosa, si voleu. La Batoliva, que és a l'any 1000, i Jacint Verdaguer, que és al segle XIX, finalment l'epopeia que ningú conta d'una manera èpica, d'una manera poètica, el naixement de Catalunya, que va ajudar molt l'obra i l'implicació de la Batoliva. Si voleu començar pel mil·lenari l'any que ve de la Batoliva, qui és la Batoliva? La Batoliva és el fill, un dels tres fills de l'Oliva Cabreta, que era comte de Cerdanya, de Conflent, del Berguedà, i que va compartir, que va morir, que va anar a morir a la gran abadia benedictina del casino, no? Del Monte Cassino, allà al cim de la carretera que va de Roma als Anàpolis, el lugar emblemàtic dels benedictins. I aquest Oliva Cabreta va tenir tres fills, almenys, un que va ser comte de Cerdanya, i que és el Guillem, que és enterrat a Sant Martí de Canigó, l'altre, el Taillefert, doncs, que ell era un guerrer, no? I ben entès, l'abat Oliva, que era comte del Berguedà, que va renunciar per entrar en els benedictins. Era un gran benedictin en aquest moment, un senyor que té un paper capdalt, pas únicament per Pau i Treva, per moltes coses, per organitzar els benedictins aquí a Catalunya, sabien que en aquest moment el que era la marxa d'Espanya, la marca hispànica, és la frontera última del món cristià davant de l'imperi àrab que va d'aquí fins a l'Himalaya. Si podem recordar, per exemple, que el 995, finalment, l'Emir de Cordú crema Barcelona, doncs hi havia un just abans. I a partir d'aquest moment, amb l'acció de gent com l'abat Oliva i dels benedictins, va ser possible de reforçar, d'organitzar, tant religiosament que econòmicament, que socialment, que políticament, el que més tard s'anomenarà Catalunya. No? I aquest treball, l'abat Oliva va tenir un paper capdalt. Era un senyor que anava a Roma, que coneixia sobretot els benedictins, que eren finalment els grans organitzadors, però solitament religiosos, són ells que van, en particular, fer aquest tipus d'arquitectura, contribuir a crear aquest tipus d'arquitectura que anomenem de les feieres i de les sagredes, amb l'església, que serà una església romànica, al centre, 30 passos sagrats cada manera, i celleres per manera que la gent, que sovint venien de lluny, d'Occitània o de més amunt, per ocupar aquest territori que se tenia d'organitzar per quedar cristià. No? I doncs aquest treball de la Maturiba, el que ha fet la Maturiba, és finalment contribuir d'una manera a crear el que és el dia d'avui Catalunya, d'una manera o d'una altra. Recordeu que vam fer venir un monjo d'Aurillac, Gerbert d'Aurillac, que va ser abat a Sant Miquel de Cuixà i que és el papa de l'any 1000, Silvestre II, un gran papa de l'any 1000. I tot això és, jo us ho dic, una estratègia, no? És una estratègia religiosa, però pas únicament, perquè és una estratègia religiosa, però una estratègia d'organització de territori, d'avenjament del territori, de creació de les característiques que han estat el territori aquí. I doncs, amb Pau i Treva, tothom sap que és una de les primeres vegades que cal fer reflentir tothom, cal posar tothom de cada banda d'una taula. En aquell cas era un camp de maig a Toulouse, però per reflentir, per com fer, per protegir la gent, perquè els potents no tinguessin pas tots els poders perquè no morien dels pobres gent. No? És això, recordeu aquest discurs famós d'en Pau Casals a l'ONU, no me recordo exactament l'any, quan va dir que Catalunya era una gran nació i Catalunya va inventar, si voleu, per la primera vegada el que és un parlamentarisme. I això també venia del coneixement històric que tenien aquesta gent de la Maturiba. Parlem de la manera greca de parlar, d'arreglar la gent, l'agorà greca. Tot això és aquestes idees que havíem portat els benedictins, que guardaven la cultura grecoromana i que la podíem utilitzar d'una manera nova per construir, per reforçar la marca hispànica que més tard se diria Catalunya. No? I doncs caldria que tothom se pogués a pensar d'una manera col·lectiva com podrien explicar això, més enllà del personatge de la Maturiba, ben entès, tot el significat, com la Maturiba ha pogut arribar a fer tot això, perquè això ve de lluny, ben de la reconquista carolingiana, 200 anys més abans, i tot això farà que al final, després de l'any 1000, finalment, poguessin continuar al segle XII i al segle XIII la reconquista, en particular Jaume el Conqueridor, tot això ve d'això. I el que fa el Verdaguer, al segle XIX, al moment de la Renaixença, una part de, finalment, de posar endavant el que ha estat la història de la Catalunya, el que ha estat el naixement de la Catalunya, i la Renaixença va tot això, es pot recordar el que deia el Gaudí, l'única manera de ser original és de tornar cap a l'origen, evidentment en utilitzant tot el que se feia al segle XIX. I el que fa el Jacint Verdaguer amb el poema Epic a Canigú és de crear una epopeia, que és una manera, jo diria, poètica de contar el naixement d'un poble. Ben entès, això és epopeia, no és això, I ben entès com se diu Canigú, perquè la resistència al moment de la reconquista carolingiana se va fer a partir de les muntanyes, i ben entès del Canigú. El Canigú aquí és un símbol de resistència, un símbol, si voleu, de tota aquesta gent que s'havien replegat i les muntanyes, racons, una mica perduts, i que van ajudar l'exèrcit carolingià a fer la reconquesta i que més tard van organitzar aquest territori amb molta gent, i la Maturiba és un dels més coneguts, però n'hi ha d'altres. I no, em sembla que hi ha un paral·lelisme, si voleu, hasta una complementaritat completa que pot entendre el que ha estat la història de la Catalunya, el que ha estat l'origen de la història de la Catalunya, la voluntat que mantenia aquest gent d'una manera molt coherent a partir de les abadies benedictines i de tot el coneixement que tenien, ben entès, l'origen també, el desenvolupament de l'art romànic a casa nostra, dependents en gran part, si voleu, i esglésies romàniques a partir de Catalunya la Vella, ben entès, que la Catalunya la Nova, a partir de Montserrat, si voleu, cap a l'Ebre, la conquesta de Saragossa, el segle XII. Tot això és part important per entendre el que és Catalunya el dia d'avui, i Jacint Verdaguer, el gran poeta de la Renaixença. La Renaixença és el nom que donen històricament en aquest moment, al final del segle XIX, a partir de la meitat del segle XIX, quan a Catalunya hi ha un moviment total, polític, econòmic, cultural, d'idees, que vol que la Catalunya torni a tenir la importància i la possibilitat d'arribar a les coses soles com tenia a l'edat mitjana. I doncs aquests dos personatges que viuen quasi 1000 anys de diferència, no? 900 almenys, i que finalment un és el personatge històric que ha contribuït d'una manera molt important a tot això, i l'altre és el poeta èpica, que pot contar això d'una manera èpica per dir és així que ha nascut Catalunya. I això també se pot fer en poesia. Pensem que hi ha un poema que ningú, el germà de la Maturiba, en Taia Fert, existeix, si voleu. I doncs això em sembla que són dos esdeveniments que nosaltres aquí tindríem totes les entitats que pensen que podem fer qualcom per la nostra història, per la nostra llengua, per la nostra cultura, tindríem de posar endavant, no? Tindríem de posar endavant, perquè és una bona manera també, jo crec, d'informar la gent, dels donar coneixença. I jo crec que cada vegada que aportes una coneixença, d'una manera sí, jo diria, humilde, sense tenir d'altres idees que dir, mira, aquí, teniu aquí aquesta coneixença que vos permet de fer un sentit més, jo diria, més real, més adaptat a la realitat del que és el nostre territori aquí. Això també podria ajudar també per llestar el nom del departament, ben entès, perquè si existim nosaltres amb una característica lligada també a la geografia, a la història, és perquè hi ha hagut en aquest moment tota aquesta gent, els benedictins, els carolingians, i és un temps de la història poc conegut, i és poc conegut per la gent d'aquí, ben entès. Donc, és la proposta que faig per a aquests dos esdeveniments. Donc, pensant que més enllà del que podem pensar, de tota la nostra manera de tenir matisos, hi ve el Verdaguer, ha fet aquesta epopeia que tenim de fer conèixer, i que tenim de dir és aquesta epopeia ben d'una realitat històrica incontestable, molt documentada, i que per nosaltres té un sentit extraordinàriament bo per conèixer el que és realment el nostre país, el nostre territori.
3: La crònica teva d'avui, ho escapa, recordem que ets historiador, al voltant de la importància de les commemoracions a través d'aquests dos exemples, el mil·lenari de la Pau i Treva de Déu de Tolosa, serà el 2027, ben segur que en parlarem d'aquí allà, i al voltant també d'aquesta festa Verdaguer, els actes tindran lloc del 15 de maig al 10 de juny, amb un pas també per Catalunya Nord, serà el 28 de maig, amb un acte a la Casa de la Generalitat de Perpinyà, seguit d'un segon acte al Casal de Perpinyà, les festes, la Festa Verdaguer d'aquest 2026, que coincideixen amb els 140 anys de la publicació de Canigó. I ho escapa. Gràcies, bon dia i fins a la setmana entrant.
4: Fins a la setmana entrant.
2: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels, a Sureda, 95.
1: Sortim de casa.
5: Amb l'agenda de Ràdio Arrels.
1: L'agenda de Ràdio Arrels.
6: Bon dia, sóc Agnès de l'oficina de turisme Conflent Canigó. Heu d'apuntar a la vostra agenda que aquest 8 de maig les Coves de les Canaletes proposen Fusion, un espectacle captivador que combina llum, so i poesia en un escenari natural impressionant. 3 sessions a les 6, a les 7 i a les 8. I després podreu continuar la vellada amb un aftershow en un bon ambient, amb petites restauracions i begudes. El preu és de 15 euros i inclou la visita a les Coves. Us hi esperem nombrosos.
0: Ràdio Arrels, a Tercera, 95.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Bon dia. Es tornaran probablement a repetir els ruixats de tarda, com els dies precedents, del Riberal i del Baix Vallespí cap amunt, amb potser unes nuvolades més gruixudes al voltant del Canigó i del Capcir, però la matinada és assolellada amb vents de llevant febles. De cara a aquest llarg cap de setmana hauria de ser tranquil, com a mínim fins al vespre de dissabte. La temperatura màxima és encara baixa per la temporada, 13 a Esposulla, 11 a Odelló, 15 a Ur, 16 a Oleta, 19 a Marqueixanes, 20 a Llupià, al Soler, Estagell, Perpinyà i el Bolú, 17 a Banyuls de la Marenda, 15 a Sant Llorenç de Cerdans. Avui és Santa Gisela i Sant Estanislau. El 7 de maig de 1833 neix a Perpinyà Édouard Roland, diputat radical socialista dels Pirineus Orientals a l'Assemblea Nacional Francesa, poc conegut, va ser un gran defensor de la viticultura.
1: Rosselló,
0: Vallespí,
1: Conflent,
0: Cerdanya,
1: Capcir i Fenolleda,
0: Ràdio Arrels.
3: El disc de la setmana.
4: L'Oriana Penyer.
5: Això és el disc de la setmana i parlem amb la cantautora nord-catalana Agata Catel, que és originari de Ió. Doncs tu, Agata Catel, dins la teva carrera has encontrat cantants famosos?
6: Sí, bueno, he tingut la sort de col·laborar amb Francis Cabrel, com vaig dir abans. I em va convidar a participar en una cançó seva que es diu En Grande Terre, per representar justament la cultura i la llengua catalana, perquè és una cançó que parla d'això, de les identitats rurals, entre cometes, i regionals, i vaig haver de traduir i cantar un tros del seu text. I ha sigut una molt bona oportunitat i experiència, una experiència màgica, perquè hem treballat a casa seva, en el seu estudi, i bueno, ens va dirigir per la gravació de la cançó i això va ser inolvidable.
5: M'imagino. Parlem d'això perquè justament en, en aquest àlbum hi ha una traducció d'una de les músiques de Francis Cabrel, que és L'encre de tes yeux. Tu l'has traduït com La tinta. Per què haver traduït aquesta cançó?
6: Bueno, no recordo ben bé per què vaig escollir aquesta, però que, bueno, hi ha tantes que m'agraden d'ell. Però m'ha agradat sempre traduir cançons. També he traduït una de Bob Dylan. Bueno, que no l'he conegut, però l'he traduït. I aquesta, doncs, La tinta, bueno, no sé, un dia així he tingut ganes de tocar-la i la vaig anar traduint i tal, i m'ha agradat la versió que he feta i li he demanat si podia utilitzar-la, no? Usar els drets d'autors en el disc, i m'han donat l'autorització i m'agrada molt, la veritat, la versió que he fet en català. Em sembla que és una cançó que va ser cantada... Bueno, aquesta no, perdona, és la de Bob Dylan, que va ser també traduïda al francès. Però bueno, jo la vaig traduir al català. I la tinta, sí, la tinta, bueno, és bonic que una cançó sigui traduïda, perquè així és com una porta que s'obre en un altre món, no? La vas fer conèixer en un altre lloc, un altre territori.
5: Per a aquesta cançó, doncs, La tinta, vas escollir una musicalitat diferent de l'original?
6: Sí, he fet una adaptació. He fet una adaptació amb els ritmes que a mi m'agraden, que són els ritmes llatins, no? Mm. I és una mica diferent, l'he adaptat.
5: Doncs què et sembla si l'escoltem ara?
6: Bueno, perfecte.

Ja que no viurem mai junts, ja que som bojos i estem sols i ells són.

0: petita dels teus ulls.
1: Això era la tinta del nou àlbum de l'Agathe Cattell aquí al disc de la setmana. Podeu tornar a trobar l'entrevista sencera a la nostra pàgina web radioarrels.cat.
2: El disc de la setmana.
3: L'Oriana Penyé.
4: Bon dia a totes i tots. Soc l'Agathe Cattell, us convido el dissabte 16 de maig a les 3 a l'Auditorium de Serré per un concert una mica especial. Serà un concert projecció. Ja tinc ganes de ser-hi. Fins aviat.
5: Radio Arrels, a tu i 95.

0: Sortim de casa, amb l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia, sóc en Bernat Casals, el president de l'associació Aeronau de Maó. Vos convidi a la 24a edició d'Identicat, la festa de la catalanitat, que tindrà lloc a Pesia de la Ribera i a Maó del dimecres 13 de maig al diumenge 17 de maig. Tots els espectacles són gratuïts. Cançó, animació musical, castells, teatre d'improvisació divertit, correfoc, bèstia de foc, gegants, concerts. El programa exacte, amb els horaris, els podeu tenir escoltant Radio Arrels o sobre la pàgina web aeronau.cat, aeronauestacat.cat. Cliqueu sobre la rubrica Identicat. Vos esperem nombrosos per la festa de la llengua i de la cultura catalanes, que té menester de molta ajuda i l'ajuda de tothom. Gràcies.
2: Escolteu Ràdio Arrels.

Edició especial. Visita d'Emmanuel Macron a Andorra en la seva qualitat de copríncep. Els 27 i 28 d'abril de 2026. Enric Balaguer.

0: Veiem ahir la premsa francesa a Radio Andorra, on tenia la sensació que Emmanuel Macron estava protagonitzant alguna aventureta d'Hergé com si fos Tintín al Congo o en alguna república bananera de mal situar en el mapa. Així comença l'article d'Oliver Vergès del diari d'Andorra amb títol Emmanuel al Congo. Parlem amb Oliver Vergès, que és periodista al diari d'Andorra. Un article, jo diria sarcàstic, humorístic, sobre l'actitud de la premsa francesa a l'arribada del president Macron i també de l'entorn de l'Elisi. Penses que per França Andorra és terra incògnita o colonitzada?
1: Aviam, jo potser no ho diria tant així, és a dir, no era tant aquest enfocament. És veritat que a mi moltes vegades el que se m'encarrega des del diari d'Andorra és que escrigui contracròniques, és a dir, no pas la narració dels esdeveniments tal com han succeït, destacant doncs, els elements importants o les notícies, sinó una mica la visió de darrere, no? El que succeeix en un acte públic o en un acte polític d'aquestes característiques. I un dels elements que em vaig fixar no era tant doncs, amb el fet de la trobada entre els dos coprínceps ni com es produïa la trobada entre Macron i Espot, sinó una mica quina era la reacció de la premsa francesa a l'arribada al país. No? I la veritat és que, clar, a mi em va sorprendre una mica doncs, tot plegat perquè, no sé, la premsa local, doncs, clar, al final doncs, no deixa de ser que ens coneixem tots, també coneixíem els espais, coneixíem el lloc on es produïa la trobada, però, en canvi, la premsa francesa doncs, va arribar, es va trobar un Prat amb unes vaques, de seguida van fer la crònica amb les vaques allà com si fos una cosa totalment excepcional. No sé, la veritat és que sortia una mica del guió i tenies la sensació, ja no sé si és que havien anat doncs, a visitar el Congo o a Mart, no? Però tenies la sensació de realment d'una llunyania molt gran amb la realitat del que s'estava vivint, que no deixava ser una trobada institucional. No? I al final doncs, era una mica treure la punxa a tot plegat i buscar l'element doncs, còmic i sarcàstic, si es podria dir així.
0: Unes línies més lluny a l'article. I ai de tu que passessis un centímetre de la cinta perquè venia una senyora francesa amb més fums que un tub d'escapament a posar ordre amb dos crits i una mirada assassina que riu-te'n tu del coronel de les armes nuclears que acompanya sempre Macron fins i tot el vàter. Expliquen això de la senyora que treia fum.
1: Sí, bé, hi havia una persona, és a dir, nosaltres teníem un petit horari doncs, de com aniria doncs, tota la visita i més o menys sabíem doncs, en quin moment hi haurien les declaracions, en quin moment doncs, hi hauria l'encaixada de mans, la trobada. He de dir que el copríncep francès és bastant impuntual, és a dir, que els horaris en general ja no es van complir de cap manera. Però més enllà d'això, en un primer moment ell ja es va saltar el protocol perquè estava previst que hi hagués l'encaixada de mans entre el cap de govern i el copríncep, però que no hi haurien intervencions. I el que va passar és que es va parar amb la premsa, és a dir, pel que m'ha arribat a mi, doncs uns minuts abans va dir, em sembla que sí que faré declaracions. Llavors, només se'n va enterar la premsa francesa, possiblement doncs, perquè tenien contacte directe amb el personal de l'Elisi i al final doncs, ens vam trobar tots amb una mica amb la situació de que s'estaven responent unes preguntes, tothom es va tirar allà a sobre sense esperar-ho i al final doncs, va venir una persona dels serveis de l'Elisi, no sé si de premsa o de seguretat que amb unes formes bastant, jo crec, dures o incorrectes, tenint en compte que estàvem doncs, en un entorn molt, molt controlat i molt pacífic com ho és Andorra, que de males maneres doncs, ens va fer fora. I això va passar doncs, un parell de vegades, ens van exigir molt que no passéssim d'una cinta que hi havia en la qual doncs, estàvem allà posats com a peces de museu. No sé, tot plegat era una mica sense sentit i sobretot no, que estava planificat d'una manera i després tenies la sensació que el personal de l'Elisée doncs, al final tenia el seu propi programa i feien una mica el que volien.
0: Sí, sí. I potser ve del fet que els periodistes andorrans tenen una certa proximitat amb el seu personal polític, no? Que això a França no és tan possible, no?
1: Clar, podria ser. No deixa de ser que, mira, jo mateix ahir sortint de la plaça del poble, abans de marxar del discurs, doncs vaig anar a saludar uns quants consellers generals i altres càrrecs públics, doncs, amb els quals tens una relació personal directa, ja sigui doncs d'amistat, de coneixença o de que t'has trobat doncs en altres realitats, no? Perquè moltes vegades doncs el ministre resulta que pot ser el teu assessor del banc, pot ser el teu metge o pot ser el teu company d'escola, no? I això genera unes proximitats que en aquest cas doncs, bueno, entenc que s'hagués de fer una mica una limitació i un protocol, no? Però clar, és cert que ens van posar doncs d'una manera bastant impràctica i que al final tenies la sensació que uns tenien més informació que d'altres, no? I que uns doncs jugaven amb l'avantatge doncs de fer el seguiment del copríncep francès i que al final jo no sé fins a quin punt el mateix copríncep francès li interessava quedar bé davant de les televisions del país, no? Per poder demostrar doncs que bé que era tractat quan sortia de França. No sé.
0: Aquesta actitud d'aquesta senyora, que jo també l'he viscut, aquesta actitud sí. Una mica incorrecta, cal dir, és diferent, per exemple, de que quan va venir el president del govern d'Espanya, en Sánchez?
1: Clar, jo en aquell moment és veritat que no ho vaig seguir, però en principi, quan hi han hagut també altres visites així, també el protocol ha estat molt estricte. És a dir, quan ens visiten caps d'estat, normalment el protocol és molt més estricte i és veritat que amb això, com tu deies, que aquí no hi estem tan acostumats. En algun cas que hi ha hagut doncs alguna cimera o algun cas d'alguna cimera iberoamericana doncs, que han vingut caps d'estat o quan van venir també els reis d'Espanya a la visita que vam fer, la veritat és que el protocol era bastant estricte i que, doncs, bueno, tenint en compte la realitat que vivim aquí,

0: Jesús ha continuat, eh? És a dir, a la sala de premsa de la Casa de la Vall s'han portat d'una manera bastant incorrecta, jo ho he viscut, i tots els companys periodistes andorans o catalans han estat sorpresos per aquesta actitud.
1: Bé, sí, totalment.
2: Radio Arrels, a Salelles, 95.
3: Bon dia, sóc Aureli, del País de Red Història, con Flenkenigú. A l'ocasió de la primavera dels cementiris, us proposem una visita insolita. El dissabte 9 de maig, a les 3 de la tarda, la Martine Boé us farà descobrir el magnífic cementiri de Prada. Us farà passejar pels camins porrejats d'arbres centenaris, tot descobrint els seus panteons d'estils inédits. Serà també l'ocasió de veure el monument als morts realitzat per en Gustave Violet. La reserva és obligatòria, ja que les places són limitades. Per a més informació, contacteu el País de Red Història con Flenkenigú.
4: Anuncieu-vos a l'agenda de Ràdio Arrels. 04 68 35 47 48. agenda@radioarrels.cat.
5: Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels. Són les 9. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia, és dijous a 7 de maig i escolteu Ràdio Arrels. El primer Correllengua Agermanat acaba el seu recorregut arreu dels Països Catalans amb un gran èxit de participació. La

0: Es va encendre el Conflent i ha recorregut més de 1.500 quilòmetres, passant per més de 500 municipis de Catalunya Nord, el Principat, el País Valencià, les Illes i l'Alguer. Més de 180.000 persones han participat en els actes de la mobilització, amb col·laboració activa de 30.000 portadors de la flama que han fet relleus al llarg de tot el trajecte. Albert Noguer.
1: L'acte de cloenda a l'Alguer va coincidir amb la festa de Sant Joan de la Porta Llatina, que commemora la victòria dels algueresos contra les tropes franceses i cesareses. El 22 d'abril, Barcelona va ser escenari de l'acte central al Principat, amb una concentració a la plaça comercial del Born, en què van participar una cinquantena d'entitats. El 25 d'abril, la flama va arribar a València, coincidint amb la diada dels 25 d'abril, data que commemora la batalla d'Almansa. El 3 de maig, amb el Correllengües Armenat, va arribar a Palma com a cloenda de l'etapa mallorquina. Malgrat la pluja i el mal temps, milers de persones es van rebre la flama a la capital de les Illes. Aquesta flama del Correllengua Esermenat, que es va encendre el 19 d'abril a Catalunya Nord, a la tomba de Pompeu Fabra, a Prada de Conflent.
0: El Correllengua Esermenat completarà el seu recorregut aquest dissabte 9 de maig a Brussel·les, amb un acte a la plaça Luxemburg davant del Parlament Europeu, coincidint amb el Dia d'Europa.
1: La jornada començarà dissabte a les 10:30 amb l'arribada de la flama a les institucions europees. A les 11 tindrà lloc el discurs d'obertura, seguit de la lectura d'un manifest que reclamarà el reconeixement oficial del català a la Unió Europea. També aixecaran castells als maneques de Brussel·les. A partir de les 6 de la tarda, la jornada continuarà amb la primera edició del Festa Festival, un esdeveniment musical que reunirà formacions dels Països Catalans i d'Euskal Herria. Els organitzadors han remarcat que sense igualtat lingüística no hi ha democràcia plena i han fet una crida a les institucions europees i als estats membres a garantir els drets lingüístics dels ciutadans. Cap llengua ha de quedar enrere. L'oficialitat del català, basc i gallec és una qüestió de justícia i de respecte a la diversitat europea, han afirmat els organitzadors d'aquesta primera edició del Correllengua Esermenat, que s'acabarà, doncs, a Brussel·les aquest dissabte.
0: Gràcies, Albert. I canviem de tema perquè l'USD CGT 66 dona suport als treballadors de les clíniques privades del grup El Sant, Medipol i Sant Pere, que porten dues setmanes de vaga. El sindicat ha convocat una concentració per aquest dijous a les 2 de la tarda a la plaça Catalunya de Perpinyà. L'acció té com a objectiu reclamar l'obertura de negociacions reals per donar resposta a les demandes del personal. Entre les reivindicacions del personal hi ha augments salarials, l'increment dels efectius i la millora de les condicions laborals. Ahir, el personal en vaga de la clínica Sant Pere de Perpinyà va bloquejar la circulació en el giratori entre la via vora el riu i l'ARD 900. I no marxem de Perpinyà perquè Fem Catalunya Nord organitza aquest dissabte una xerrada antifeixista al Casal de Perpinyà, amb el suport dels partits de l'esquerra independentista del sud, Endavant i Arran. La xerrada pretén parlar de com combatre el feixisme des de l'autodefensa popular. Mario és membre de Fem Catalunya Nord.
2: En aquestes xerrades veurem que hi ha molt de jovent que vol prendre partit, i crec que això també és important. Està en un moment també de desmobilització aquests darrers anys i que actualment potser estem en el començament d'una nova onada de resistència contra el feixisme, d'empoderament també d'aquest jovent que durant uns anys s'ha criticat tant, que on era, doncs el jovent és aquí i crec que aquí ho veurem ben present.
0: En notícies internacionals, Escòcia vota avui en unes eleccions que es consideren plebiscitàries, en les quals el partit independentista SNP és clarament favorit a les enquestes. El líder del partit, John Sweeney, ha afirmat en diverses ocasions que si guanyen les eleccions convocaran un nou referèndum d'independència, tot i que Londres ja ha dit que no accepta aquest referèndum. Elisabet Vives és estudiant del doctorat en Ciències Polítiques a Edimburg.
3: Tots tenim al cap el cas català, no? Que va ser un cas molt liderat des de la societat civil i on la societat civil va tenir un paper molt important. Aquí a Escòcia, tot i que evidentment també hi ha societat civil i hi ha organitzacions independentistes, ha estat sempre l'SNP qui ha tirat del carro i ha liderat el moviment independentista.
0: En esports, l'USAP juga dissabte contra el Clermont sense res en joc. Els catalans es jugaran la permanència a la Top 14 en un sol partit el proper mes de juny. En canvi, en futbol, el Barça pot ser campió de la Lliga aquest diumenge en un partit a casa contra el seu etern rival, el Real Madrid. Als catalans els serveix un empat o una victòria per aconseguir el segon títol de la temporada, després de la Supercopa, que ja van guanyar, també contra el Real Madrid, però al mes de gener. I avui molta gent a Catalunya Nord està pendent del cel, no tant pel dia d'avui, però perquè demà és festiu i ve, doncs, un cap de setmana llarg, després d'una setmana amb molta inestabilitat meteorològica. Us deixem, doncs, amb la previsió del temps.
4: Bon dia. Es tornaran probablement a repetir els ruixats de tarda, com els dies precedents, del Riberal i del Baix Vallespí cap amunt, amb potser unes nuvolades més gruixudes al voltant del Canigó i del Capcí, però la matinada és assoleada amb vents de llevant febles. De cara a aquest llarg cap de setmana hauria de ser tranquil, com a mínim fins al vespre de dissabte. La temperatura màxima és encara baixa per la temporada, 13 a Esposulla, 11 a Odelló, 15 a Ur, 16 a Oleta, 19 a Marqueixanes, 20 a Llupià, al Soler, Estagell, Perpinyà i el Bolú, 17 a Banyuls de la Marenda, 15 a Sant Llorenç de Cerdans. Avui és Santa Gisela i Sant Estanislau. El 7 de maig de 1833 neix a Perpinyà Édouard Roland, diputat radical socialista dels Pirineus Orientals a l'Assemblea Nacional Francesa, poc conegut, va ser un gran defensor de la viticultura.
5: Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.
7: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
8: Dites d'Arrels. Joan Lluís Mas, de l'associació Terra dels Avis.
0: Joan Lluís Mas, bon dia.
9: Bon dia, Miquel.
0: Avui ens portes una dita del mes de maig, em sembla que relacionada amb la temperatura, no?
9: Sí, perquè sempre se pensa que a partir de l'abril, al maig, tot això, sempre... Sí, has acabat l'hivern i no... I al maig, per exemple, això ho deia també la padrina, deia, no hi ha bon maig que el cavall tremoli a l'estable. Volem dir que sempre al mes de maig hi ha una revifalla de fred i el cavall tremolava dins l'estable.
0: El cavall és un animal que passi especialment fred? O...
9: Ah, no ho sé. No, em sembla que són força resistents justament els cavalls, perquè... Sovint se'ls veu a la muntanya, passen l'hivern a fora, són força més resistents els cavalls que les vaques, per exemple.
0: Per tant, si el cavall passava fred, és que...
9: Sí, devia fer...
0: devia fer problemàtic,
9: una grossa fred, sí.
0: Ara estem aquí al Conservatori de l'Associació Terra dels Avis i tenim tot d'estris al voltant relacionats amb els cavalls. No sé si ens pots explicar una mica algun d'aquests estris per què servia.
9: Bé, aquí tenim tota la part dels arnesos, dels cuillars i dels arnesos, ja en tenim força... perquè primer hi ha diferents cuillars, n'hi ha que són rodons, que permetien passar, per exemple, sota els arbres, i com això s'agafa pas, n'hi ha que fan la punta, la majoria fan la punta, d'altres fan una punta força alta, que anem més aviat cuillars per, com dir, de cerimònia o coses així, per fer amb un aspecte estètic important. És a dir, que totes aquestes eines i els arnesos, no solament hi ha una utilitat, sinó que també hi ha una part de representació.
0: Clar.
9: És com si diria una botura avui, hi ha la furgoneta i després hi ha la botura més de luxe, no? Doncs és exactament això, és exactament igual.
0: Els cavalls aquí al Rosselló eren per treballar al camp o eren més per transport o una mica ho feien tot?
9: No, tot. És a dir, que el cavall al Rosselló, a la part baixa, ha substituït els bous. Segurament cap a al moment de la Primera Guerra Mundial, és a dir, que hi havia cavalls també abans, més que hi havia força bous, perquè els bous són ferrenys.
0: Clar.
9: I llavors se va passar el cavall, evidentment se van conservar també les mules i els matxos, sobretot a les muntanyes, i els burros, que a les cases hi podia haver perfectament dos cavalls i un burro, perquè hi ha coses petites que el burro podia fer. Doncs és per això que hi ha cuiars que són petits, que són cuiars de burro, per exemple. D'altres que són mitjans, que seran cuiars de mula. I després, clar, els cuiars de cavalls, que són força pesants, que són macos, i que eren fets pels... pels basters, pels... no me ve pas... el borreller.
0: Ah.
9: El borreller, aquí. Sí.
0: Molt bé. Doncs ja ho sabeu, encara que sigui maig, deixeu una jaqueta a mà, per si un cas, perquè ja ho diu la dita, que no hi ha bon maig que el cavall entra.
9: Sí, sí, i si fa fred al maig, doncs no poseu el crit al cel, perquè és perfectament normal.
0: Moltes gràcies, Joan Lluís.
9: Gràcies a tu.
4: Si a casa vostra teniu una dita semblant o la dieu d'una altra manera, ens podeu fer arribar el missatge al 04 68 35 47 48. 04 68 35 47 48.
6: Radio Arrels, a Vilafranca, 96.

És fàcil ser emperador amb una púrria de joglars com secretari s'al dictat. De desfilada en processó, de besamans en llepacul, sempre impecable i ben mudat. Mireu com va l'emperador. Sembla un demòcrata normal. L'emperador estava trist i els seus amics van preparar una gran inauguració. I ell, preocupat pel que diran, va demanar un vestit nou per a lluir-lo l'ocasió. Pronte un senyor de grans bigots

I els dies van anar passant i cada dia era més car el vestit de l'emperador. Però el senyor de grans bigots mostrava sempre somrient un penjador sense vestit. No diré res.

pors ni vacances, i vejarà l'or nou, la serenó del mar, la solitària, la pau del jardí de cinc arbres. He collit ja el meu temps, la rara rosa blanca, he cridat, ara entraré en les fosques.

0: Ràdio Arrels. Són les 10. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia, és dijous 7 de maig i escolteu Ràdio Arrels. El primer Correllengua Agermanat acaba el seu recorregut arreu dels Països Catalans amb un gran èxit de participació. La flama es va encendre al Conflent i ha recorregut més de 1.500 quilòmetres, passant per més de 500 municipis de Catalunya Nord, el Principat, el País Valencià, les Illes i l'Alguer. Més de 180.000 persones han participat en els actes de la mobilització, amb col·laboració activa de 30.000 portadors de la flama que han fet relleus al llarg de tot el trajecte. Albert Noguer.
2: L'acte de cloenda a l'Alguer va coincidir amb la festa de Sant Joan de la Porta Llatina, que commemora la victòria dels algueresos contra les tropes franceses i sassareses. El 22 d'abril, Barcelona...

0: va ser escenari de l'acte central al Principat, amb una concentració a la plaça comercial del Born en què van participar una cinquantena d'entitats. El 25 d'abril la flama va arribar a València coincidint amb la diada dels 25 d'abril, data que commemora la batalla d'Almansa. El 3 de maig, amb el Correllengües Armenat, va arribar a Palma com a cloenda de l'etapa mallorquina. Malgrat la pluja i el mal temps, milers de persones van rebre la flama a la capital de les Illes. Aquesta flama del Correllengua es Armenat, que es va encendre el 19 d'abril a Catalunya Nord, a la tomba de Pompeu Fabra a Prada de Conflent.
1: El Correllengua es Armenat completarà el seu recorregut aquest dissabte 9 de maig a Brussel·les, amb un acte a la plaça Luxemburg davant del Parlament Europeu, coincidint amb el Dia d'Europa.
0: La jornada començarà dissabte a les 10:30 amb l'arribada de la flama a les institucions europees. A les 11 tindrà lloc el discurs d'obertura, seguit de la lectura d'un manifest que reclamarà el reconeixement oficial del català a la Unió Europea. També aixecaran castells als maneques de Brussel·les. A partir de les 6 de la tarda, la jornada continuarà amb la primera edició del Festa Festival, un esdeveniment musical que reunirà formacions dels Països Catalans i d'Euskal Herria. Els organitzadors han remarcat que sense igualtat lingüística no hi ha democràcia plena i han fet una crida a les institucions europees i als estats membres a garantir els drets lingüístics dels ciutadans. Cap llengua ha de quedar enrere. L'oficialitat del català, basc i gallec és una qüestió de justícia i de respecte a la diversitat europea, han afirmat els organitzadors d'aquesta primera edició del Correllengua es Armenat, que s'acabarà, doncs, a Brussel·les aquest dissabte.
1: Gràcies, Albert, i canviem de tema perquè l'USD CGT 66 dona suport als treballadors de les clíniques privades del grup El Sant, Medipol i Sant Pere, que porten dues setmanes de vaga. El sindicat ha convocat una concentració per aquest dijous a les 2 de la tarda a la plaça Catalunya de Perpinyà. L'acció té com a objectiu reclamar l'obertura de negociacions reals per donar resposta a les demandes del personal. Entre les reivindicacions del personal hi ha augments salarials, l'increment dels efectius i la millora de les condicions laborals. Ahir el personal en vaga de la clínica Sant Pere de Perpinyà va bloquejar la circulació en el giratori entre la via vora el riu i l'ARD 900. I no marxem de Perpinyà perquè Fem Catalunya Nord organitza aquest dissabte una xerrada antifeixista al Casal de Perpinyà, amb el suport dels partits de l'esquerra independentista del sud, Endavant i Arran. La xerrada pretén parlar de com combatre el feixisme des de l'autodefensa popular. Mario és membre de Fem Catalunya Nord.
2: En aquestes xerrades veurem que hi ha molt de jovent que vol prendre partit i crec que això també és important. Està en un moment també de desmobilització aquests darrers anys i que actualment potser estem en el començament d'una nova onada de resistència contra el feixisme, d'empoderament també d'aquest jovent que durant uns anys s'ha criticat tant, que on era, doncs el jovent és aquí i crec que aquí ho veurem ben present.
1: En notícies internacionals, Escòcia vota avui en unes eleccions que es consideren plebiscitàries, en les quals el partit independentista SNP és clarament favorit a les enquestes. El líder del partit, John Sweeney, ha afirmat en diverses ocasions que si guanyen les eleccions convocaran un nou referèndum d'independència, tot i que Londres ja ha dit que no accepta aquest referèndum. Elisabet Vives és estudiant del doctorat en Ciències Polítiques a Edimburg.
3: Tots tenim al cap el cas català, no? Que va ser un cas molt liderat des de la societat civil i on la societat civil va tenir un paper molt important. Aquí a Escòcia, tot i que evidentment també hi ha societat civil i hi ha organitzacions independentistes, ha estat sempre l'SNP qui ha tirat del carro i ha liderat el moviment independentista.
1: En esports, l'USAP juga dissabte contra el Clermont sense res en joc. Els catalans es jugaran la permanència a la Top 14 en un sol partit el proper mes de juny. En canvi, en futbol, el Barça pot ser campió de la Lliga aquest diumenge en un partit a casa contra el seu etern rival, el Real Madrid. Als catalans els serveix un empat o una victòria per aconseguir el segon títol de la temporada. Després de la Supercopa, que ja van guanyar, també contra el Real Madrid, però al mes de gener. I avui molta gent a Catalunya Nord està pendent del cel, no tant pel dia d'avui, però perquè demà és festiu i ve doncs un cap de setmana llarg, després d'una setmana amb molta inestabilitat meteorològica. Us deixem doncs amb la previsió del temps.
4: Bon dia. Es tornaran probablement a repetir els ruixats de tarda, com els dies precedents, del Riberal i del Baix Vallespí cap amunt, amb potser unes nuvolades més gruixudes al voltant del Canigó i del Capcí, però la matinada és assolellada amb vents de llevant febles. De cara a aquest llarg cap de setmana hauria de ser tranquil, com a mínim fins al vespre de dissabte. La temperatura màxima és encara baixa per la temporada, 13 a Esposulla, 11 a Odelló, 15 a Ur, 16 a Oleta, 19 a Marqueixanes, 20 a Llupià, al Soler, Estagell, Perpinyà i el Bolú, 17 a Banyuls de la Marenda, 15 a Sant Llorenç de Cerdans. Avui és Santa Gisela i Sant Estanislau. El 7 de maig de 1833 neix a Perpinyà Édouard Roland, diputat radical socialista dels Pirineus Orientals a l'Assemblea Nacional Francesa, poc conegut, va ser un gran defensor de la viticultura.
5: Radio Arrels, a Enveig, 93.1.
6: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
7: Escolteu Ràdio Arrels.
8: Ràdio Arrels.

Només és amor, aquesta cançó de Sopa de Cabra de l'àlbum Plou i fa sol de l'any 2001. Sopa de Cabra, que és un grup de rock català fundat l'any 86 a Girona i que ha fet alguna de les cançons més destacades del rock dels anys 90 a Catalunya. Van popularitzar molt l'inici dels concerts en el qual el cantant sortia a l'escenari dient «Bona nit, malparits». Els seus membres més destacats són el Gerard Quintana, el Josep Tió, el Pep Bosch, el Cuculíssic i alguns altres membres que han estat menys anys. L'any 91, Sopa de Cabra publicaria el disc Ben Endins amb 3 cançons en castellà, cosa que faria emprenyar molt una part del seu públic que els anomenaria Sopa de Venuts i aniria a boicotejar els seus concerts arribant a tirar-los pedres. Aquest fet va quedar immortalitzat amb un vídeo de la televisió local de Cardedeu, una de les primeres en actiu i que enregistrava l'arxiu, que té una entrevista a peu de concert a un espectador molt emprenyat que en els darrers anys s'ha viralitzat a xarxes socials. Sopa de Cabra va rebre la Creu de Sant Jordi l'any 2023.

0: I això és Sota una estrella, aquesta cançó de Sopa de Cabra de l'àlbum Ben Endins, aquest àlbum que us comentàvem que tenia algunes cançons en castellà i que van fer enfurisme alguns dels seguidors de Sopa de Cabra que anaven als concerts a tirar-los pedres. Aquest àlbum, doncs, de l'any 91, que tenia algunes joies com Sota una estrella, amb el qual hem acabat aquests 10 minuts amb Sopa de Cabra. Un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vila. Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb Sopa de Cabra.
1: Una hora 100% en català.
2: Ràdio Arrels.

mare, no em coneixes. Sóc el teu fill de sempre.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 11. L'informatiu. A Ràdio Arrels. Casa
3: l'inconscient. Bon dia, és dijous a 7 de maig i escolteu Ràdio Arrels. El primer correllengua agermanat acaba el seu recorregut arreu dels Països Catalans amb un gran èxit de participació. La flama es va encendre al Conflent i ha recorregut més de 1.500 quilòmetres, passant per més de 500 municipis de Catalunya Nord, el Principat, el País Valencià, les Illes i l'Alguer. Més de 180.000 persones han participat en els actes de la mobilització, amb col·laboració activa de 30.000 portadors de la flama que han fet relleus al llarg de tot el trajecte. Albert Noguer.
4: L'acte de cloenda a l'Alguer va coincidir amb la festa de Sant Joan de la Porta Llatina, que commemora la victòria dels algueresos contra les tropes franceses i cesareses. El 22 d'abril, Barcelona va ser escenari de l'acte central al Principat, amb una concentració a la plaça comercial del Born, en què van participar una cinquantena d'entitats. El 25 d'abril, la flama va arribar a València, coincidint amb la Diada dels 25 d'abril, data que commemora la batalla d'Almansa. El 3 de maig, amb el Correllengua Germanat,

0: va arribar a Palma com a cloenda de l'etapa mallorquina. Malgrat la pluja i el mal temps, milers de persones van rebre la flama a la capital de les illes. Aquesta flama del Correllengua Agermanat, que es va encendre el 19 d'abril a Catalunya Nord, a la tomba de Pompeu Fabra a Prada de Conflent.
1: El Correllengua Agermanat completarà el seu recorregut aquest dissabte 9 de maig a Brussel·les, amb un acte a la plaça Luxemburg davant del Parlament Europeu, coincidint amb el Dia d'Europa.
0: La jornada començarà dissabte a les 10:30 amb l'arribada de la flama a les institucions europees. A les 11 tindrà lloc el discurs d'obertura, seguit de la lectura d'un manifest que reclamarà el reconeixement oficial del català a la Unió Europea. També aixecaran castells als maneques de Brussel·les. A partir de les 6 de la tarda, la jornada continuarà amb la primera edició del Festa Festival, un esdeveniment musical que reunirà formacions dels Països Catalans i d'Euskal Herria. Els organitzadors han remarcat que sense igualtat lingüística no hi ha democràcia plena i han fet una crida a les institucions europees i als estats membres a garantir els drets lingüístics dels ciutadans. Cap llengua ha de quedar enrere. L'oficialitat del català, basc i gallec és una qüestió de justícia i de respecte a la diversitat europea, han afirmat els organitzadors d'aquesta primera edició del Correllengua Agermanat, que s'acabarà, doncs, a Brussel·les aquest dissabte.
1: Gràcies, Albert. I canviem de tema perquè l'USD CGT 66 dona suport als treballadors de les clíniques privades del grup El San, Medipol i Sant Pere, que porten dues setmanes de vaga. El sindicat ha convocat una concentració per aquest dijous a les 2 de la tarda a la plaça Catalunya de Perpinyà. L'acció té com a objectiu reclamar l'obertura de negociacions reals per donar resposta a les demandes del personal. Entre les reivindicacions del personal hi ha augments salarials, l'increment dels efectius i la millora de les condicions laborals. Ahir el personal en vaga de la clínica Sant Pere de Perpinyà va bloquejar la circulació en el giratori entre la via vora el riu i la RD 900. I no marxem de Perpinyà perquè Fem Catalunya Nord organitza aquest dissabte una xerrada antifeixista al Casal de Perpinyà, amb el suport dels partits de l'esquerra independentista del sud, Endavant i Arran. La xerrada pretén parlar de com combatre el feixisme des de l'autodefensa popular. Mario és membre de Fem Catalunya Nord.
2: En aquestes xerrades veurem que hi ha molt de jovent que vol prendre partit, i crec que això també és important. Està en un moment també de desmobilització aquests darrers anys i que actualment potser estem en el començament d'una nova onada de resistència contra el feixisme, d'empoderament també d'aquest jovent que durant uns anys s'ha criticat tant, que on era, doncs el jovent és aquí i crec que aquí ho veurem ben present.
1: En notícies internacionals, Escòcia vota avui en unes eleccions que es consideren plebiscitàries, en les quals el partit independentista SNP és clarament favorit a les enquestes. El líder del partit, John Sweeney, ha afirmat en diverses ocasions que si guanyen les eleccions convocaran un nou referèndum d'independència, tot i que Londres ja ha dit que no accepta aquest referèndum. Elisabet Vives és estudiant del doctorat en Ciències Polítiques a Edimburg.
3: Tots tenim al cap el cas català, no? Que va ser un cas molt liderat des de la societat civil i on la societat civil va tenir un paper molt important. Aquí a Escòcia, tot i que evidentment també hi ha societat civil i hi ha organitzacions independentistes, ha estat sempre l'SNP qui ha tirat del carro i ha liderat el moviment independentista.
1: En esports, l'USAP juga dissabte contra el Clermont sense res en joc. Els catalans es jugaran la permanència a la Top 14 en un sol partit el proper mes de juny. En canvi, en futbol, el Barça pot ser campió de la Lliga aquest diumenge en un partit a casa contra el seu etern rival, el Real Madrid. Als catalans els serveix un empat o una victòria per aconseguir el segon títol de la temporada, després de la Supercopa, que ja van guanyar, també contra el Real Madrid, però el mes de gener. I avui molta gent a Catalunya Nord està pendent del cel, no tant pel dia d'avui, però perquè demà és festiu i ve doncs un cap de setmana llarg després d'una setmana amb molta inestabilitat meteorològica, Us deixem, doncs, amb la previsió del temps.
4: Bon dia. Es tornaran probablement a repetir els ruixats de tarda, com els dies precedents, del Riberal i del Baix Vallespí cap amunt, amb potser unes nuvolades més gruixudes al voltant del Canigó i del Capcí, però la matinada és assolellada amb vents de llevant febles. De cara a aquest llarg cap de setmana hauria de ser tranquil, com a mínim fins al vespre de dissabte. La temperatura màxima és encara baixa per la temporada, 13 a Esposulla, 11 a Odelló, 15 a Ur, 16 a Oleta, 19 a Marqueixanes, 20 a Llupià, al Soler, Estagell, Perpinyà i el Bolú, 17 a Banyuls de la Marenda, 15 a Sant Llorenç de Cerdans. Avui és Santa Gisela i Sant Estanislau. El 7 de maig de 1833 neix a Perpinyà Édouard Roland, diputat radical socialista dels Pirineus Orientals a l'Assemblea Nacional Francesa, poc conegut, va ser un gran defensor de la viticultura.
5: Ràdio Arrels. Arrels.

0: els atacs contra la llengua. Converses durant la Universitat Catalana d'Estiu 2025. Andorra amb Àngels Mac. Andorra, el país sobirà, és l'únic que té català com llengua oficial i pròpia, i és que Àngels Mac, és que hi ha atacs contra la llengua, com se poden pensar per als altres parts dels països catalans.
1: Bé, la situació d'Andorra respecte als demés és evident que és molt diferent, perquè nosaltres doncs, la tenim com a llengua oficial per escrit amb una ordinació del Consell General des del 1938, ratificat el 1968, però a més doncs, també posteriorment a l'any 99 i una última llei el 2024. Per tant, doncs, podem legislar, tenim més eines per poder doncs, protegir la nostra llengua oficial. Nosaltres més que atacs veiem doncs, com són reptes que se'ns presenten bàsicament perquè és un país doncs, que rep molta immigració temporera, o sigui, amb feines temporals per, per les estacions d'esquí o per l'hostaleria a l'estiu, i per tant doncs, fa falta també doncs, una protecció perquè no la perdem, perquè si tenim molta gent de fora que parlen altres llengües i ja s'entenen entre ells, doncs no perdem aquesta utilització del català, que és una riquesa per tots.
0: Les últimes lleis pel català de cara lligada als contractes de treball, no? És que això ha plantejat alguns problemes, reticències?
1: No, de fet, el que va fer va ser un gran increment de persones interessades en anar als centres d'autoaprenentatge i a les classes de català, que són les dues coses gratuïtes doncs, proporcionades pel govern d'Andorra, i doncs, hi ha hagut un increment. De fet, s'ha creat també un nivell A.1, doncs, que són 30 hores de classes de català, perquè doncs, tenen un diploma oficial, però a més és el que serveix per poder renovar el permís de residència, no els contractes de treball, sinó el permís de residència i treball per poder treballar a les persones que tenen contracte i permís per residir a les valls.
0: Parlem també, perquè potser hauria estat la bona introducció, quines són els idiomes parlats a Andorra, evidentment fora del català.
1: Sí, de fet és que hem de comptar també que Andorra té tres sistemes educatius gratuïts, que són el sistema religiós, que forma part del sistema espanyol, el sistema francès i el sistema andorrà. El sistema religiós, les classes són en català, el sistema espanyol nacional espanyol són en castellà, el sistema francès són en francès, però tenen també unes hores, tant l'un com l'altre, de classes en català i d'institucions del país, i l'escola andorrana, que des del 1982 dona classes, que va començar amb maternal i després va continuar amb primària i secundària i batxillerat i finalment la Universitat d'Andorra, que són en català. Llavors, doncs, els infants aprenen la llengua. Els pares potser no, però ja tenen doncs, un referent a preguntar doncs, als seus fills quan tenen dubtes, perquè a Andorra hi ha al voltant de 100 nacionalitats diferents. Per tant, algunes nacionalitats molts, com espanyols o ara sud-americans, portuguesos n'hi ha uns 9.000, francesos n'hi ha uns 4.000, però hi ha nacionalitats d'arreu del món que doncs, tenen altres llengües, però amb petit nombre de persones.
0: Es pot viure a Andorra sense parlar català?
1: Sí, clar. sense parlar català i sense, o sigui, parlant la seva llengua, quan estan amb els seus, amb el seu entorn, doncs hi ha portuguesos que han après català i que doncs s'ho han fet seu i doncs es consideren del país, però d'altres doncs que han vingut grans i que viuen en el seu entorn de treball amb altres portuguesos, en els seus habitatges amb altres persones portugueses i no arriben a parlar una altra cosa que portuguès. Però doncs lo normal és que doncs si arribes amb nens petits, doncs almenys els nens n'aprenen. També s'ha de tenir en compte de que abans hi havia molts anglesos que venien la temporada d'hivern a esquiar i llavors venien molts monitors anglesos i neozelandesos i australians a fer la doble temporada, o sigui, el seu estiu venien a fer l'hivern a Andorra perquè teníem molt turista anglès i llavors d'aquests alguns s'han quedat, però ara no és així, venen més espanyols a esquiar a Andorra i han vingut, les persones que han vingut són d'Amèrica del Sud, o sigui, argentins i Xile, que també fan la doble temporada quan ells tenen l'estiu a venir a Andorra a treballar l'hivern. Les persones que venen diverses temporades seguides, doncs ja aprenen català, però les persones que venen una sola temporada per 4 mesos no fan aquest esforç, no? Però sí que hi ha moltes persones que consideren que és una riquesa i una manera d'integrar-se al país poder parlar en català.
0: Andorra no fa part de la Unió Europea i actualment es proposa que el català sigui llengua de la Unió Europea. Com poden intervenir els andorrans, potser la gent, els andorrans mateixos, però les institucions?
1: Bé, Andorra, quan va entrar a la ONU o quan va entrar l'any 93, després de l'aprovació de la Constitució o entrant al Consell d'Europa, doncs ja hem introduït la llengua catalana al món i a Europa. De fet, el govern d'Andorra ha signat un acord d'associació amb la Unió Europea que està pendent de ratificació pels països de la Unió Europea i de referèndum a Andorra, però serà una forma també d'introduir la llengua catalana a la Unió Europea. No podrem traduir totes les lleis perquè se'n generen una quantitat ingent contínuament, però doncs, les més bàsiques sí que tindrem.

R, els atacs contra la llengua, converses durant la Universitat Catalana d'Estiu 2025. Andorra amb Àngels Mac.

0: Radio Arrels, en FIAC 95.
1: Escolteu Radio Arrels.
2: Radio Arrels.
3: L'associació Ludòpia presenta la Yepissada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
4: Apa, encara un episodi sobre els cavalls. El lèxic relatiu als cavalls és immens. Per això, avui només evocaré el pelatge, el color del pelatge. Segons el color dels pèls, i bé, tenen noms diferents. Un cavall falb, F-A-L-B, és de color cafè amb llet, amb la ratlla de mul a l'esquena i les crineres clares. I direm que és bai, també, si és cafè amb llet, ratlla de mul, me amb les crineres fosques. Els alatzans són els animals vermells, amb crineres roses, cap a vermell. Hi ha també de grises, en aquest cas direm que és un alatzà pèl de vaca. Poden anar des de color xocolata fins a un ros clar, passant per un gris fosc de plom. Un cavall de pelatge de color blanc i roig se'n dirà peixard, com peix, me amb A-R-D al final. Li direm romer, romera, si és de color barrejat de blanc i roig. I si és de color barrejat de blanc i negre, direm que és tort o torda, si és una femella. Si l'animal té el morro de color diferent de la resta del cap i del cos, direm que és un cavall bocat, com boc, bocat. I si té una clapa de color blanc al front, aquesta clapa li direm un estel.
3: La Yepissada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludòpia.
0: Radio Arrels, a Perpinyà, 95.
2: Radio Arrels.
5: Radio Arrels. És migdia. L'informatiu. A Radio Arrels.
6: Bon dia, és dijous a 7 de maig i escolteu Radio Arrels. El primer correllengua agermanat acaba el seu recorregut arreu dels països catalans amb un gran èxit de participació. La flama es va encendre al Conflent i ha recorregut més de 1.500 quilòmetres, passant per més de 500 municipis de Catalunya Nord, el Principat, el País Valencià, les Illes i l'Alguer. Més de 180.000 persones han participat en els actes de la mobilització, amb col·laboració activa de 30.000 portadors de la flama que han fet relleus al llarg de tot el trajecte. Albert Noguer.
7: L'acte de cloenda a l'Alguer va coincidir amb la festa de Sant Joan de la Porta Llatina, que commemora la victòria dels algueresos contra les tropes franceses i cesareses. El 22 d'abril, Barcelona va ser escenari de l'acte central al Principat, amb una concentració a la plaça comercial del Born, en què van participar una cinquantena d'entitats. El 25 d'abril, la flama va arribar a València, coincidint amb la diada dels 25 d'abril, data que commemora la batalla d'Almansa. El 3 de maig, amb el correllengua germanat, va arribar a Palma com a cloenda de l'etapa mallorquina. Malgrat la pluja i el mal temps, milers de persones es van rebre la flama a la capital de les Illes. Aquesta flama del correllengua agermanat que es va encendre el 19 d'abril a Catalunya Nord a la tomba de Pompeu Fabra a Prada de Conflent.
6: El correllengua agermanat completarà el seu recorregut aquest dissabte 9 de maig a Brussel·les amb un acte a la plaça Luxemburg davant del Parlament Europeu, coincidint amb el Dia d'Europa.
7: La jornada començarà dissabte a les 10:30 amb l'arribada de la flama a les institucions europees. A les 11 tindrà lloc el discurs d'obertura

0: seguit de la lectura d'un manifest que reclamarà el reconeixement oficial del català a la Unió Europea. També aixecaran castells als maneques de Brussel·les. A partir de les 6 de la tarda, la jornada continuarà amb la primera edició del Festa Festival, un esdeveniment musical que reunirà formacions dels Països Catalans i d'Euskal Herria. Els organitzadors han remarcat que sense igualtat lingüística no hi ha democràcia plena i han fet una crida a les institucions europees i als estats membres a garantir els drets lingüístics dels ciutadans. Cap llengua ha de quedar enrere. L'oficialitat del català, basc i gallec és una qüestió de justícia i de respecte a la diversitat europea, han afirmat els organitzadors d'aquesta primera edició del Correllengua Esermenat, que s'acabarà, doncs, a Brussel·les aquest dissabte.
1: Gràcies, Albert. I canviem de tema perquè l'USD CGT 66 dona suport als treballadors de les clíniques privades del grup El Sant, Medipol i Sant Pere, que porten dues setmanes de vaga. El sindicat ha convocat una concentració per aquest dijous a les 2 de la tarda a la plaça Catalunya de Perpinyà. L'acció té com a objectiu reclamar l'obertura de negociacions reals per donar resposta a les demandes del personal. Entre les reivindicacions del personal hi ha augments salarials, l'increment dels efectius i la millora de les condicions laborals. Ahir el personal en vaga de la clínica Sant Pere de Perpinyà va bloquejar la circulació en el giratori entre la via vora el riu i la RD900. I no marxem de Perpinyà perquè Fem Catalunya Nord organitza aquest dissabte una xerrada antifeixista al Casal de Perpinyà, amb el suport dels partits de l'esquerra independentista del sud, Endavant i Arran. La xerrada pretén parlar de com combatre el feixisme des de l'autodefensa popular. Mario és membre de Fem Catalunya Nord.
2: En aquestes xerrades veurem que hi ha molt de jovent que vol prendre partit i crec que això també és important. Està en un moment també de desmobilització aquests darrers anys i que actualment potser estem en el començament d'una nova onada de resistència contra el feixisme, d'empoderament també d'aquest jovent que durant uns anys s'ha criticat tant, que on era, doncs el jovent és aquí i crec que aquí ho veurem ben present.
1: En notícies internacionals, Escòcia vota avui en unes eleccions que es consideren plebiscitàries, en les quals el partit independentista SNP és clarament favorit a les enquestes. El líder del partit, John Sweeney, ha afirmat en diverses ocasions que si guanyen les eleccions convocaran un nou referèndum d'independència, tot i que Londres ja ha dit que no accepta aquest referèndum. Elisabet Vives és estudiant del doctorat en Ciències Polítiques a Edimburg.
3: Tots tenim al cap el cas català, no? Que va ser un cas molt liderat des de la societat civil i on la societat civil va tenir un paper molt important. Aquí a Escòcia, tot i que evidentment també hi ha societat civil i hi ha organitzacions independentistes, ha estat sempre l'SNP qui ha tirat del carro i ha liderat el moviment independentista.
1: En esports, l'USAP juga dissabte contra el Clermont sense res en joc. Els catalans es jugaran la permanència a la Top 14 en un sol partit el proper mes de juny. En canvi, en futbol, el Barça pot ser campió de la Lliga aquest diumenge en un partit a casa contra el seu etern rival, el Real Madrid. Als catalans els serveix un empat o una victòria per aconseguir el segon títol de la temporada, després de la Supercopa que ja van guanyar, també contra el Real Madrid, però el mes de gener. I avui molta gent a Catalunya Nord està pendent del cel, no tant pel dia d'avui, però perquè demà és festiu i ve doncs un cap de setmana llarg, després d'una setmana molta inestabilitat meteorològica. Us deixem doncs amb la previsió del temps.
0: La previsió del temps pels pròxims dies i per començar amb les temperatures màximes d'aquesta tarda, de 10 graus al Capcir fins a 20 graus a la plana del Rosselló. Ara sí, les previsions a partir de demà. A la matinada, unes temperatures mínimes de 3 graus a la muntanya, és a dir, a Cerdanya i al Capcí, 8 al Conflent, 9 al Vallespí i 11 petits graus a la plana del Rosselló. A la tarda, 22 graus a Ceret i a Perpinyà, 21 a Prada, 13 a Sallagosa, 12 graus a Matamala. Matamala amb alternància de núvols i de clarianes, però els núvols dominaran, mentre que la resta del país normalment serà el sol, tot i que vora mar segurament podrà ser velat. L'evolució pel cap de setmana, dissabte, doncs, un temps més variable, núvols i clarianes i alguns xàfecs aïllats a Cerdanya, a Capcí i a l'Alt Vallespí. Diumenge, doncs, si fa o no fa igual, tot i que segurament hi haurà més estones de sol, les temperatures màximes, 20 graus a la plana del Rosselló, 21 al Vallespí, 20 al Conflent diumenge i fins a 16 graus a Cerdanya.
4: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
6: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
7: Ràdio Arrels. Ara Inés, 88.2.
8: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
1: Des del 13 i fins al 17 d'aquest mes de maig se celebra a Baó i a Pasillà l'Identicat, que organitza cada any a Aeronau de Baó. Hi ha diferents activitats de tipus molt diferents, però relacionats amb la cultura en tots els seus àmbits, diríem. I un d'aquestes activitats serà dimecres 13, és un concert a Pasillà, un concert en el qual hi participarà el Pere Figueres, a qui podem saludar a aquesta hora. Pere Figueres, bon dia.
9: Bon dia, Miquel.
1: Com deies, és un concert que es farà a la capella de Pasillà. Serà a les 8:30 del vespre. És un concert una mica especial, no? Perquè primer entrarà la Coral Solstici, després ja entraràs tu.
9: Sí, molt. No, la Coral Solstici estic molt amic amb uns quants cantants i sobretot amb el seu director, el Francesc. I m'han demanat de cantar els poetes nord-catalans que he musicat durant tota la meva vida. L'ocurrència seria el Cerdà, el Pons, la Mare, per no descuidar el malaguanyat Joan Pau Giner i vet aquí. Doncs totes aquestes cançons en farem una o dues, jo personalment, cantant amb la coral. Cantaré una estrofa i la coral reprendrà l'estrofa. I després d'això, una mica més tard, jo faré un concert de poetes d'aquí, doncs el que explicava. I això m'interessa molt perquè els poetes són els que van fer néixer la meva pluma i la meva escriptura. I doncs me faig realment un plaer de cantar amb la Coral Solstici.
1: Clar, de cantar amb peces de poetes nord-catalans, Pere Figueres, això ja ho has fet moltes vegades, diguem, sí. Però em sembla que cantar amb corals és una cosa relativament nova, no, per tu?
9: Sí, però, i molt estranya, perquè mai he participat. El que ha passat és que una coral ha cantat els meus poemes d'ocells per a Cristòfor, que havia musicat del Jordi Pere Cerdà, però jo aquí no hi participava en res. I ara el Francesc em demana de cantar una o dues cançons meves amb la coral. I hem assajat, hem fet uns quants assajos, però em fa una mica d'ànsia, no? I de por. Però vaja, l'aventura és una aventura i sempre descobreixes moltes coses, sobretot la gent que se fan un plaer de cantar amb tu. Així ens ho passarem bé, segur.
10: Clar, i al final també anar trobant coses noves per això, per innovar artísticament també, suposo que és sí, interessant sí. Com a cantant. Doncs dèiem aquest concert, això, si voleu veure en primera persona aquesta innovació de Pere Figueres cantant amb una coral, en aquest cas amb la Coral Solstici. Això és dimecres 13 de maig a 8:15, 8:30. Això és a la capella de...
9: La capelleta
10: de Sant Sadurní, oi?
9: Sí, sí, això.
10: De Pesillà.
9: De Pesillà.
10: Molt bé, doncs això és una de les... De fet, serà, em sembla, la primera activitat de l'Identicat d'aquest any, això relacionada amb la poesia i la música, i que serà doncs, el que obrirà els actes d'aquesta festa d'enguany. Ho hem comentat amb Pere Figueres, que serà un dels músics doncs, que pujarà a cantar doncs, poemes musicats aquest dimecres 13. Pere Figueres, moltes gràcies.
9: Gràcies a tu.
5: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
3: Avui som el dijous 7 de maig i, lògicament, demà serem el 8 de maig. En parlem perquè aquesta setmana l'Iu Escapa ens ha estat proposant una sèrie de cròniques sobre, concretament, aquesta commemoració del 8 de maig. Doncs retrobem, en aquest cas, com és habitual a Ràdio Arrels cada dijous en aquesta hora, l'Iu Escapa amb nosaltres al telèfon. Bon dia.
4: Bon dia.
3: I tu vols aprofitar de parlar de la importància de les commemoracions. L'any vinent hi haurà una gran commemoració amb el mil·lenari de la Festa de Pau i Treva, i enguany hi ha, d'aquí a pocs dies, el Festival de la Festa Verdaguer, Jacint Verdaguer, al voltant de la commemoració de la publicació fa 140 anys de Canigó, que és un clàssic indiscutible de la literatura catalana. És arran d'aquests dos exemples, Iu Escapa, que avui vols construir el teu argumentari.
4: Sí, sí, perquè jo crec que caldria aprofitar aquí a Catalunya Nord. Molta gent saben pas l'història del naixement de la nació catalana i que ho tenen ganes de saber. Jo ho veig quan faig conferència. Molta gent me venen a preguntar i tot això. I doncs em sembla que hi ha una voluntat, molta gent, d'una manera. I tenen poc l'ocasió. Sovint me demanen llibres i això, que són els dos esdeveniments que semblen molt diferents. Finalment, parlen de la mateixa cosa, si voleu. La Batoliva, que és a l'any 1000, i Jacint Verdaguer, que és al segle XIX, finalment l'epopeia que ningú conta d'una manera èpica, d'una manera poètica, el naixement de Catalunya, que va ajudar molt l'obra i l'implicació de la Batoliva. Si voleu començar pel mil·lenari l'any que ve de la Batoliva, qui és la Batoliva? La Batoliva és el fill, un dels tres fills de l'Oliva Cabreta, que era un conte de Cerdanya, de Conflent, del Berguedà, i que va compartir, que va morir, que va anar a morir a la gran abadia benedictina del casino, no? Del Monte Cassino, allà al cim de la carretera que va de Roma a Nàpols, el lugar emblemàtic dels benedictins. I aquest Oliva Cabreta va tenir tres fills, almenys, un que va ser comte de Cerdanya, i que és el Guillem, que és enterrat a Sant Martí de Canigó. L'altre, el Taillefert, doncs, que ell era un guerrer, no? I ben entès, l'abat Oliva, que era comte del Berguedà, que va renunciar per entrar en els benedictins. Era un gran benedictin en aquest moment, un senyor que té un paper capdalt, pas únicament per Pau i Treva, per moltes coses, per organitzar els benedictins aquí a Catalunya, sapient que en aquest moment el que era la marxa d'Espanya, la marca hispànica, és la frontera última del món cristià davant de l'imperi àrab que va d'aquí fins a l'Himalaya. Podem recordar, per exemple, que el 995, finalment, l'Emir de Cordú crema Barcelona, doncs, que havíeu just abans. I a partir d'aquest moment, amb l'acció de gent com la Batoliva i dels benedictins, va ser possible de reforçar, d'organitzar, tant religiosament que econòmicament, que socialment, que políticament, el que més tard s'anomenarà Catalunya. No? I aquest treball, la Batoliva va tenir un paper capdalt. Era un senyor que anava a Roma, que coneixia tots els benedictins, que eren finalment els grans organitzadors, possiblement religiosos, són ells que van, en particular, fer aquest tipus d'arquitectura, contribuir a crear aquest tipus d'arquitectura que anomenem de les seieres i de les sagredes, amb l'església, que és una església romànica, al centre, 30 passos sagrats cada manera, i seieres per manera que la gent, que sovint venien de lluny, d'Occitània o de més amunt, per ocupar aquest territori que se tenia d'organitzar per quedar cristià, no? I doncs aquest treball de l'Abat Oliba, el que ha fet l'Abat Oliba, és finalment contribuir d'una manera a crear el que és el dia d'avui Catalunya, d'una manera o d'una altra. Recordeu que vam fer venir un monjo d'Oriac, Gerbert d'Oriac, que va ser abat a Sant Miquel de Cuixà, i que és el papa de l'any 1000, Silvestre II, un gran papa de l'any 1000. Tot això és, jo us ho dic, una estratègia, no? És una estratègia religiosa, però pas únicament, perquè és una estratègia religiosa, però una estratègia d'organització de territori, d'avenatjament del territori, de creació de les característiques que han estat el territori aquí. I doncs, amb Pau i Treva, tothom sap que és una de les primeres vegades que cal reflectir tothom, cal posar tothom de cada banda d'una taula. En aquell cas era un camp de maig a Toulouse, però per reflectir, per com fer, per protegir la gent, perquè els potents no tinguessin pas tots els poders per fer la comunió entre els pobres gent. No? És això, eh? Recordeu aquest discurs famós d'en Pau Casals a l'ONU, no me recordo exactament l'any, quan va dir que Catalunya era una gran nació i Catalunya va inventar, si voleu, per la primera vegada el que és un parlamentarisme. I això també venia del coneixement històric que tenien aquesta gent de l'Abat Oliba. Parlem de la manera greca de parlar, d'arreglar la gent, l'agorà greca. Tot això és aquestes idees que havíem portat els benedictins, que guardaven la cultura grecorromana i que la podíem utilitzar d'una manera nova per construir, per reforçar la marca hispànica que més tard se diria Catalunya. No? I caldria que tothom se pogués a pensar d'una manera col·lectiva com podrien explicar això, més enllà del personatge de l'Abat Oliba, ben entès, tot el significat, com l'Abat Oliba ha pogut arribar a fer tot això, perquè això ve de lluny, ben de la reconquista carolingiana, 200 anys més abans, i tot això farà que al final, després de l'any 1000, finalment poguessin continuar al segle XII i al segle XIII la reconquista, en particular Jaume el Conqueridor, tot això ve d'això. I el que fa el Verdaguer, al segle XIX, al moment de la Renaixença, una part de posar endavant el que ha estat la història de la Catalunya, el que ha estat el naixement de la Catalunya. La Renaixença va... Tot això es pot recordar el que deia el Gaudí, l'única manera de ser original és de tornar cap a l'origen. Evidentment, en utilitzant tot el que se feia al segle XIX. I el que fa el Jacint Verdaguer amb el poema Epic a Canigú és de crear una epopeia, que és una manera, jo diria, poètica de contar el naixement d'un poble. Ben entès, això, les epopeies no és això. I ben entès com ells se diu Canigú, perquè la resistència al moment de la reconquista carolingiana se va fer a partir de les muntanyes. I ben entès del Canigú. El Canigú aquí és un símbol de resistència, un símbol, si voleu, de tota aquesta gent que, que s'havien replegat i les muntanyes, racons una mica perduts, i que van ajudar l'exèrcit carolingià a fer la reconquesta i que més tard van organitzar aquest territori amb molta gent, i la Maturiba és un dels més coneguts, però n'hi ha d'altres. I no, em sembla que hi ha un paral·lelisme, si voleu, hasta una complementaritat completa que pot entendre el que ha estat la història de Catalunya, el que ha estat l'origen de la història de la Catalunya, la voluntat que mantenia aquest gent d'una manera molt coherent a partir de les abadies benedictines i de tot el coneixement que tenien, ben entès, l'origen també, el desenvolupament de l'art romànic a casa nostra, dependents en gran part, si voleu, i esglésies romàniques a partir de Catalunya la Vella, ben entès, la Catalunya la Nova, a partir de Montserrat, si voleu, cap a l'Ebre, la conquesta serà més tard, el segle XII. Tot això és part important per entendre el que és Catalunya el dia d'avui, i Jacint Verdaguer, el gran poeta de la Renaixença. La Renaixença és el nom que donen històricament en aquest moment, al final del segle XIX, a partir de la meitat del segle XIX, quan a Catalunya hi ha un moviment total, polític, econòmic, cultural, d'idees, que vol que la Catalunya torni a tenir la importància i la possibilitat d'arreglar les coses soles com tenia a l'edat mitjana. I doncs aquests dos personatges que viuen quasi mil anys de diferència, no? 900 almenys, i que finalment un és el personatge històric que ha contribuït d'una manera molt important a tot això, i l'altre és el poeta èpica, que pot contar això d'una manera èpica per dir és així que ha nascut Catalunya. I això també se pot fer en poesia. Pensem que hi ha un poema que ningú, el germà de la Maturiba, en Taia Fert, existeix, si voleu. I doncs això me sembla que són dos esdeveniments que nosaltres aquí tindrien totes les entitats que pensen que podem fer qualcom per la nostra història, per la nostra llengua, per la nostra cultura, tindrien de posar endavant, no? Tindrien de posar endavant, perquè és una bona manera també, jo crec, d'informar la gent, dels donar coneixença. I jo crec que cada vegada que aporta una coneixença, d'una manera així, jo diria, humilde, sense tenir d'altres idees que dir, mira, aquí, teniu aquí aquesta coneixença que vos permet de fer un sentit més, jo diria, més real, més adaptat a la realitat del que és el nostre territori aquí. Això també podria ajudar també per llestar el nom del departament, ben entès, perquè si existim nosaltres amb una característica lligada també a la geografia, a la història, és perquè hi ha hagut en aquest moment tota aquesta gent, els benedictins, els carolingians, i és un temps de la història poc conegut, i és poc conegut per la gent d'aquí, ben entès. Donc, és la proposta que faig per a aquests dos esdeveniments. Donc, pensant que més enllà del que podem pensar, de tota la nostra manera de tenir matisos, el Verdaguer ha fet aquesta epopeia que tenim de fer conèixer i que tenim de dir és aquesta epopeia ben d'una realitat històrica incontestable, molt documentada, i que per nosaltres té un sentit extraordinàriament bo per conèixer el que és realment el nostre país, el nostre territori.
3: La crònica teva d'avui, ho escapa, recordem que ets historiador, al voltant de la importància de les commemoracions a través d'aquests dos exemples, el mil·lenari de la Pau i Treva de Déu de Tolosa, serà el 2027, ben segur que en parlarem de què hi ha, i al voltant també d'aquesta festa Verdaguer, els actes tindran lloc del 15 de maig al 10 de juny, amb un pas també per Catalunya Nord, serà el 28 de maig, amb un acte a la Casa de la Generalitat de Perpinyà, seguit d'un segon acte al Casal de Perpinyà, les festes, la Festa Verdaguer d'aquest 2026, que coincideixen amb els 140 anys de la publicació de Canigó. I ho escapa. Gràcies, bon dia i fins a la setmana entrant.
4: Fins a la setmana entrant.
2: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels, a Codalet, 95.5.

0: Sortim de casa, amb l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Dins el quadre d'Identicat 2026, l'associació Aeronau de Bagó proposa el dijous 14 de maig, a partir de 17 hores, a Pesià de la Ribera, la Diada de Castellers de les Colles del Nord, amb els paiagos del Conflent i els castellers del Riberal. Això serà seguit d'una animació per la mainada, una animació musical per la mainada i pels pares i pels altres. Doncs, us esperem nombrosos a Pesià de la Ribera aquest dijous 14 a partir de 17 hores per Identicat 2026.
2: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: El disc de la setmana.
2: L'Oriana Penyé.
3: Això és el disc de la setmana i parlem amb la cantautora nord-catalana Agata Catel, que és originari de Daió. Doncs tu, Agata Catel, dins la teva carrera has encontrat cantants famosos?
4: Sí, bueno, he tingut la sort de col·laborar amb Francis Cabrel, com vaig dir abans, i em va convidar a participar en una cançó seva que es diu En Grande Terre, per representar justament la cultura i la llengua catalana, perquè és una cançó que parla d'això, de les identitats rurals, entre cometes, i regionals, i vaig haver de traduir i cantar un tros del seu text. I ha sigut una molt bona oportunitat i una experiència màgica, perquè hem treballat a casa seva, en el seu estudi, i bueno, ens va dirigir per la gravació de la cançó, i això va ser inolvidable.
3: M'imagino. Parlem d'això perquè justament en en aquest àlbum hi ha una traducció d'una de les músiques de Francis Cabrel, que és L'encre de tes yeux. Tu l'has traduït com La tinta. Per què haver traduït aquesta cançó?
4: Bueno, no recordo ben bé per què vaig escollir aquesta, però que, bueno, hi ha tantes que m'agraden d'ell. Però m'ha agradat sempre traduir cançons. També he traduït una de Bob Dylan, bueno, que no l'he conegut, el Bob Dylan, però l'he traduït. I aquesta, doncs, La tinta, bueno, no sé, un dia així he tingut ganes de tocar-la i la vaig anar traduint i tal, i m'ha agradat la versió que he feta i li he demanat si podia utilitzar-la, no? Usar els drets d'autors en el disc, i m'han donat l'autorització, i m'agrada molt, la veritat, la versió que he fet en català. Em sembla que és una cançó que va ser cantada... Bueno, aquesta no, perdona, és la de Bob Dylan, que va ser també traduïda al francès. Però bueno, jo la vaig traduir al català. I la tinta, sí, la tinta, bueno, és bonic que una cançó sigui traduïda, perquè així és com una porta que s'obre en un altre món, no? La vas fent conèixer en un altre lloc, en un altre territori.
3: Per aquesta cançó, doncs, La tinta, vas escollir una musicalitat diferent de la original?
4: Sí, he fet una adaptació amb els ritmes que a mi m'agraden, que són els ritmes llatins, no? I és una mica diferent, l'he adaptat.
3: Doncs què et sembla si l'escoltem ara?
4: Bueno, perfecte.

0: vista dels teus ulls.
1: Això era La Tinta del nou àlbum de l'Agathe Cattell aquí al disc de la setmana. Podeu tornar a trobar l'entrevista sencera a la nostra pàgina web radioarrels.cat.
2: El disc de la setmana.
3: L'Oriana Penyer.
4: Radio Arrels. A Millas, 95.
3: Vuit de maig, un dia de memòria històrica. Amb l'historiador Iu Escapa i l'Oriana Penyer.
1: Iu Escapa, bon dia.
5: Bon dia.
1: La generació que ha conegut la Segona Guerra Mundial i la generació que va néixer just després s'està morint. Com es conserva aquest deure de memòria?
5: La primera cosa, jo diria, hi ha dos camins. La primera és se treure del cap de fer una glorificació de la guerra perquè s'hem guanyat, no? Això sovint, durant molt de temps, això ha estat el lema. Passa per tot, perquè jo, per exemple, passia una mica, però no massa, no m'hi passa així, Donc, en tot cas, jo, a la meva casa, era pas així. I donc, perquè això, jo pensi, pels joves del dia d'avui, això té pas cap significació, al contrari, no? És pas un partit de futbol o de rugby, la guerra. La guerra, clar que, jo diria, la democràcia ha guanyat sobre el totalitarisme en aquest moment. És això que se té de... I pas la França ha guanyat, perquè encara aquí hi hauria molt a discutir-ho. Perquè a França tothom no se va comportar normalment, o es va comportar d'una manera, jo diria, humana durant la Segona Guerra Mundial. Molts sí, però eren pas la majoria. Això també ara tothom ho sap. Donc, cal treure d'aquí un clam patriòtic, s'hem guanyat perquè som els millors i tot això. No, perquè això em sembla molt, molt poc eficient, molt perillós també, perquè n'hi ha que ho fan, em sembla. I em sembla que això, els joves, tenen una gran majoria dels joves, els poden pas agafar amb això. Doncs cal explicar, hi haureu una mica, pas únicament la guerra, perquè hi ha hagut la guerra? Per què hi ha hagut un sistema totalitari? Perquè el sistema totalitari se pot explicar d'una manera molt senzilla. Això se pot veure dins d'una família. Si hi ha un que pensa i que el seu pensament és l'únic pensament que tenen de tenir tots els altres, és un sistema totalitarista que comença. I doncs jo crec que és això que cal fer. I ho cal fer d'una manera, jo diria, molt directa. El totalitarisme pot arribar demà. Hi ha exemples dins del món. I el totalitarisme què és? És el fet que hi ha un que pensa per tothom. I els que pensen pas com ells tenen de ser eliminats. I la democràcia és exactament el contrari. Pots pensar el que vols dins d'un cadre de llei, de convivència, I aquí pots discutir amb tothom, pots tenir dubtes, pots contestar. I doncs això ho cal explicar. Ho cal explicar i ho cal sobretot donar l'exemple. Què és que pot donar l'exemple? Els ajuntaments. Un elegit, per exemple, que sigui alcalde o que sigui conseller, té pas la veritat. Té un pensament, té pas la veritat. Té de compartir amb moltes persones, elegides o no, i que té d'escoltar. Això, doncs, l'exemplaritat. Però l'exemplaritat també a casa. A casa. I això també és un problema. Perquè si quan veus gent violents, la dona o els nois, ho en fem així, perquè tothom cata el cap, això és el principi també, que aquesta gent podrà acceptar el totalitarisme més tard. Donc, exemple l'Ajuntament, exemple a casa, exemple a l'escola, exemple dins del carrer. Tu tens una idea, però la teva idea en cap moment és la veritat absoluta. Tothom ho tindria de saber, això.
1: Sí, perquè no oblidem quand même que l'estat francès, hi va haver durant la guerra la col·laboració i justament és per tu el 8 de maig és un dia de commemoració però també de lluita en contra del nazisme i de l'extrema dreta.
5: El dia de 8 ha de ser més això que la commemoració, ben entès, però explicar per què tenim de fer aquesta commemoració. La fem pas, és el que acaba de dir, la fem pas perquè cal dir que hem guanyat, som els millors, fem pas perquè ha estat una cosa terrible, hi ha molta gent que han sofert, hi ha milions de gent que s'han mort, i per què això? Perquè precisament hi ha aquest sistema totalitarista que pot estrapar per tot arreu, dins d'un ajuntament, a casa, dins del carrer, amb d'una empresa i tot això. Ben entès, l'esperit totalitari és pas únicament amb els nazis o amb els soviètics, no? o els iranis ara, o d'on així. No? És un esperit que molta gent tenen. I la millor manera de lluitar és pas tampoc de donar lliçons així històriques extraordinàries, és d'ho fer viure dins l'exemplaritat. La primera cosa. Una altra cosa és, ben entès, explicar tot el patiment de la gent, per exemple. Com gent ara poden tenir, per exemple, una descaradament, una actitud antisemita, una actitud racista, per exemple, descarada, sense reflectir el que això ha donat durant el temps de la Segona Guerra Mundial. És evident que si penses pas en això, si ignores perquè vols ignorar, perquè si ignores que vols ignorar, la més dolent és pas ignorar, és no voler saber, que és més important, perquè ignorar tothom, ignoreu moltes coses. Voilà. El que diu que jo sé tot és un imbècil. Però quan vols pas ignorar, agafes un llibre, veus a la televisió, agafes ara i sabes, pots saber. Donc per exemple, l'antisemitisme, el racisme i tot això, si la gent obria un sol llibre important, veurien que això ha donat milers de morts, milions de morts, i que pot tornar això, pot tornar. El que diu Camus, diu la pesta. Diu, si la gent sap en pas perquè volen pas anar a atrapar els llibres, i diu que la pesta pot tornar. I jo diria això és l'escola que té de fer, ben entès, bé, la casa també, la casa. I això se pot fer mirant un programa a la televisió, si tens els teus nens quan comencen a pensar i estan quan són petits, i bé, no, dir que tenim pas el dret de fer mal a la gent, que som tots humans, que som dins l'humanitat i que la guerra ve, que de gent volen torcir el coll d'altres persones per fer profits, és possible això. I que el desacord que existeix, que és normal, jo diria, no s'arregla per la violència, s'arregla parlant, s'arregla intentant entendre l'altre, i s'arregla també pels jutges, per la llei democràtica, si hi ha una gent que passa la llei. Tot això és, ben entès, és complicat de posar en pràctica d'una manera quasi perfecta, és evident, bé, això perquè la vida, perquè els homes som així, sempre són perfectes. Però el marc, jo diria, el marc on tenim de viure és aquest. I aquest, ben entès, hi ha molta gent que té un marc completament diferent. Quan tenen un desacord, cal matar l'altre. L'altre és la seva falta, no? Si hi ha un problema, l'altre està d'acord, pensa d'una manera diferent, és una persona a eliminar, és una persona a... I sabeu sempre per què, per exemple, han volgut eliminar els idiomes com el català, no? És perquè és diferent, tens un altre idioma, doncs jo el tinc pas i doncs serveix pas en res i doncs diuen que sí, que és un exemple, diria, una mica a part, però pas tant que això. És la mateixa cosa. El que es passa jo me fa nosa, doncs em vull destruir.
1: Moltes gràcies, Iu Escapa.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. És la una.
2: La previsió del temps pels pròxims dies i per començar amb les temperatures màximes d'aquesta tarda de 10 graus al Capcí fins a 20 graus a la plana del Rosselló. Ara sí, les previsions a partir de demà. A la matinada, unes temperatures mínimes de 3 graus a la muntanya, és a dir, a Cerdanya i al Capcí, 8 al Conflent, 9 al Vallespí i 11 petits graus a la plana del Rosselló. A la tarda, 22 graus a Ceret i a Perpinyà, 21 a Prada, 13 a Sallagosa, 12 graus a Matamala. Matamala amb alternància de núvols i de clarianes, però els núvols dominaran, mentre que la resta del país normalment serà el sol, tot i que vora mar segurament podrà ser velat. L'evolució pel cap de setmana. Dissabte, doncs, un temps més variable, núvols i clarianes i alguns xàfecs aïllats a Cerdanya, a Capcí i a l'Alt Vallespí. Diumenge, doncs, si fa o no fa igual, tot i que segurament hi haurà més estones de sol, les temperatures màximes, 20 graus a la plana del Rosselló, 21 al Vallespí, 20 al Conflent a diumenge i fins a 16 graus a Cerdanya.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
3: Ràdio Arrels.
2: L'Institut d'Estudis Catalans

0: també alerta sobre el reescalfament climàtic. Bon dia. La crisi climàtica ha deixat de ser un escenari de futur per convertir-se en un procés en acceleració que obliga a repensar simultàniament la ciència, l'economia, el territori i el model de ciutat. Aquesta és la conclusió central que va emergir fa uns dies d'una jornada científica organitzada per l'Institut d'Estudis Catalans en el marc del seu informe transversal 2026 i que va reunir investigadors de disciplines molt diverses amb un objectiu comú: passar del diagnòstic a les conseqüències concretes. Els darrers 3 anys han registrat anomalies tèrmiques extraordinàries i les projeccions actuals situen el planeta en una trajectòria d'augment d'entre 2,5 i 3 graus a finals de segle si no es modifiquen les polítiques vigents. L'economista Marc Reguant va situar el problema en les seves causes estructurals. El sector energètic és responsable d'aproximadament el 70% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, tot i que les energies renovables s'han convertit en l'opció més barata i segura en molts contextos. El ritme d'adaptació, però, continua sent massa lent. El biòleg Xavier Turón va descriure la Mediterrània com una de les zones més vulnerables del planeta, amb un escalfament aproximadament un 20% més ràpid que la mitjana global, i va aportar dades de camp directes. A l'illa de Cabrera es van registrar temperatures de 28 graus a 35 metres de profunditat, un valor que ha provocat la mortalitat massiva d'invertebrats i una pèrdua de fins al 40% de la riquesa biològica, i això només 8 anys. La sessió de l'Institut d'Estudis Catalans va cloure amb una diagnosi compartida i preocupant. Catalunya té un nivell alt de consciència social sobre el canvi climàtic, però continua lluny dels objectius de descarbonització. El consens científic és sòlid, les dades cada cop més clares i el factor determinant ja no és el coneixement, sinó la velocitat de la resposta.
1: Radio Arrels, el volum 88.2.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Era més bonic el meu país.
3: Des del 1981, aquesta ràdio ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim-ne fragments.
4: J'ai rencontré ce matin devant la haie de mon champ une

0: Fins aquí Laura de Lluís Llach.
1: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.

0: Sortim de casa.
1: L'agenda de Ràdio Arrels.
2: Bon dia. Sóc en Bernat Casals, el president de l'associació Aeronau de Maó. Vos convidi a la 24a edició d'Identicat, a la festa de la catalanitat, que tindrà lloc a Pesia de la Ribera i a Maó del dimecres 13 de maig al diumenge 17 de maig. Tots els espectacles són gratuïts. Cançó, animació musical, castells, teatre d'improvisació, divertit, correfoc, bèstia de foc, gegants, concerts. El programa exacte, amb els horaris, els podeu tenir escoltant Radio Arrels o sobre la pàgina web aeronau.cat, aeronauestacat.cat. Cliqueu sobre la rubrica Identicat. Vos esperem nombrosos per la festa de la llengua i de la cultura catalanes, que té menester de molta ajuda i l'ajuda de tothom. Gràcies.
3: Vos també anuncieu el que organitzeu. Entreu en contacte 04 68 35 47 48. Agenda @radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Esquitxos de llibres.
3: Amb en Pere Manzanares.
2: De Ràdio Arrels.
4: A l'hora que estava previst, els convidats es van congregar prop del petit escenari. Em vaig adonar que la majoria d'homes i dones semblaven encuriosits de veure aquella noia de qui la majoria només havia sentit a parlar. Els havien dit que era una vedet, que abans de treballar a El Molino, una noia avantguardista que tenia captivats els artistes més innovadors i que, en poc temps, s'havia convertit en la reina del striptease. Els escriptors més moderns l'aclamaven. Era la musa dels artistes conceptuals. Havia protagonitzat exposicions i happenings. Els fotògrafs joves l'adoraven. Havia renunciat a les plomes que eren habituals al musicol. També acabava de rodar una pel·lícula, tenia projectes per fer teatre, únicament actuava on li venia de gust. I, de fet, veure una actuació seva era un privilegi. Em sembla que celebraven un aniversari de casament i que la dona obsequiava el marit amb aquella sorpresa. Es van apagar els llums i van entrar els primers acords cadenciosos i l'harmònica de Bob Dylan a la balada I'll Be Your Baby Tonight. Aleshores, Dylan estava de moda entre la progressia, especialment les cançons quasi clandestines que havien registrat després de l'accident de moto. I, certament, la música i la veu de Dylan creaven un clima modern, llunyà i familiar alhora. Jo mirava l'entorn i em deia amb tristesa que els burgesos sempre acabaven guanyant. Són una classe indestructible, especialment la catalana, que encarna una insuportable barreja de covardia, hipocresia moral i aparença de moderació. La nit de les papallones, de Jordi Coca, publicat a les edicions 62 l'any 2009.
2: Esquitxos de llibres.
3: Amb en Pere Manzanares.
2: De Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Dites d'Arrels. Joan Lluís Mas, de l'associació Terra dels Avis.
3: Joan Lluís Mas, bon dia.
4: Bon dia, Miquel.
3: Avui ens portes una dita del mes de maig, em sembla que relacionada amb la temperatura, no?
4: Sí, perquè sempre se pensa que a partir de l'abril, al maig, tot això, sempre... Sí, s'ha acabat l'hivern i no. I al maig, per exemple, això ho deia també la padrina, deia, no hi ha bon maig que el cavall tremoli a l'estable. Volem dir que sempre al mes de maig hi ha una revifalla de fred i el cavall tremolava dins l'estable.
3: El cavall és un animal que passi especialment fred? O...
4: Ah, no ho sé. No, em sembla que són força resistents, justament, els cavalls, perquè sovint se'ls veu a la muntanya, passen l'hivern a fora. Són força més resistents els cavalls que les vaques, per exemple.
3: Per tant, si el cavall passava fred, és que...
4: Sí, devia fer...
3: devia fer problemàtic,
4: una grossa fred, sí.
3: Ara estem aquí al Conservatori de l'Associació Terra dels Avis i tenim tot d'estris al voltant relacionats amb els cavalls. No sé si ens pots explicar una mica algun d'aquests estris per què servia.
4: Bé, aquí tenim tota la part dels arnesos, dels cuillars i dels arnesos, ja en tenim força, perquè primer hi ha diferents cuillars, n'hi ha que són rodons, que permetien passar, per exemple, sota els arbres, i com això s'agafa pas, n'hi ha que fan la punta, la majoria fan la punta, d'altres fan una punta força alta, que anem més aviat cuillars per, com dir, de cerimònia o coses així, per fer amb un aspecte estètic important. És a dir, que totes aquestes eines i els arnesos, no solament hi ha una utilitat, sinó que també hi ha una part de representació.
3: Clar.
4: És com si diria una botura avui, hi ha la furgoneta i després hi ha la botura més de luxe, no? Doncs és exactament això, és exactament igual.
3: Els cavalls aquí al Rosselló eren per treballar al camp o eren més per transport o una mica ho feien tot?
4: No, tot. És a dir, que el cavall al Rosselló, a la part baixa, ha substituït els bous. Segurament cap al moment de la Primera Guerra Mundial, és a dir, que hi havia cavalls també abans, més que hi havia força bous, perquè els bous són ferrenys.
3: Ah.
4: I llavors se va passar el cavall, evidentment se van conservar també les mules i els matxos, sobretot a les muntanyes, i els burros, que a les cases hi podia haver perfectament dos cavalls i un burro, perquè hi ha coses petites que el burro podia fer. Doncs és per això que hi ha cuillars que són petits, que són cuillars de burro, per exemple. D'altres que són mitjans, que seran cuillars de mula. I després, clar, els cuillars de cavalls, que són força pesants, que són macos, i que eren fets pels... pels basters, pels... no me ve pas... el borreller.
3: Ah.
4: El borreller, aquí. Sí.
3: Molt bé. Doncs ja ho sabeu, encara que sigui maig, deixeu una jaqueta a mà, per si un cas, perquè ja ho diu la dita, que no hi ha bon maig que el cavall entra.
4: Sí, sí. I si fa fred al maig, doncs no poseu el crit al cel, perquè és perfectament normal.
3: Moltes gràcies, Joan Lluís.
4: Gràcies a tu.
5: Si a casa vostra teniu una dita semblant o la dieu d'una altra manera, ens podeu fer arribar el missatge al 04 68 35 47 48. 04 68 35 47 48.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Edició especial. Visita d'Emmanuel Macron a Andorra en la seva qualitat de copríncep. Els 27 i 28 d'abril de 2026.
4: Enric Balaguer,

0: Veiem ahir la premsa francesa a Radio Andorra on tenia la sensació que Emmanuel Macron estava protagonitzant alguna aventureta d'Hergé com si fos Tintín al Congo o en alguna república bananera de mal situar en el mapa. Així comença l'article d'Oliver Vergès del diari d'Andorra amb títol Emmanuel al Congo. Parlem amb Oliver Vergès, que és periodista al diari d'Andorra. Un article, jo diria sarcàstic, humorístic, sobre l'actitud de la premsa francesa a l'arribada del president Macron i també de l'entorn de l'Elisi. Penses que per França Andorra és terra incògnita o colonitzada?
1: Aviam, jo potser no ho diria tant així, és a dir, no era tant aquest enfocament. És veritat que a mi moltes vegades el que se m'encarrega des del diari d'Andorra és que escrigui contracròniques, és a dir, no pas la narració dels esdeveniments tal com han succeït, destacant doncs, els elements importants o les notícies, sinó una mica la visió de darrere, no? El que succeeix en un acte públic o en un acte polític d'aquestes característiques. I un dels elements que em vaig fixar no era tant doncs, amb el fet de la trobada entre els dos coprínceps ni com es produïa la trobada entre Macron i Espot, sinó una mica quina era la reacció de la premsa francesa a l'arribada al país. No? I la veritat és que, clar, a mi em va sorprendre una mica doncs, tot plegat perquè, no sé, la premsa local, doncs, clar, al final doncs, no deixa de ser que ens coneixem tots, també coneixíem els espais, coneixíem el lloc on es produïa la trobada, però en canvi la premsa francesa doncs, va arribar, es va trobar un prat amb unes vaques, de seguida van fer la crònica amb les vaques allà com si fos una cosa totalment excepcional. No sé, la veritat és que sortia una mica del guió i tenies la sensació, ja no sé si és que havien anat doncs, a visitar el Congo o a Mart, no? Però tenies la sensació de realment d'una llunyania molt gran amb la realitat del que s'estava vivint, que no deixava ser una trobada institucional. No? I al final doncs, era una mica treure la punxa a tot plegat i buscar l'element doncs, còmic i sarcàstic, si es podria dir així.
0: Unes línies més lluny a l'article. I ai de tu que passessis un centímetre de la cinta perquè venia una senyora francesa amb més fums que un tub d'escapament a posar ordre amb dos crits i una mirada assassina que riu-te'n tu del coronel de les armes nuclears que acompanya sempre Macron, fins i tot el bat. Expliquen això de la senyora que treia fum.
1: Sí, bé, hi havia una persona, és a dir, nosaltres teníem una petit horari doncs, de com aniria doncs, tota la visita i més o menys sabíem doncs, en quin moment hi haurien les declaracions, en quin moment doncs, hi hauria l'encaixada de mans, la trobada. He de dir que el copríncep francès és bastant impuntual, és a dir, que els horaris en general ja no es van complir de cap manera. Però més enllà d'això, en un primer moment ell ja es va saltar el protocol perquè estava previst que hi hagués l'encaixada de mans entre el cap de govern i el copríncep, però que no hi haurien intervencions. I el que va passar és que es va parar amb la premsa, és a dir, pel que m'ha arribat a mi, doncs uns minuts abans va dir, em sembla que sí que faré declaracions. Llavors, només se'n va enterar la premsa francesa, possiblement doncs, perquè tenien contacte directe amb el personal de l'Elisi i al final doncs, ens vam trobar tots amb una mica amb la situació de que s'estaven responent unes preguntes, tothom es va tirar allà a sobre sense esperar-ho i al final doncs, va venir una persona dels serveis de l'Elisi, no sé si de premsa o de seguretat que amb unes formes bastant, jo crec, dures o incorrectes, tenint en compte que estàvem doncs, en un entorn molt, molt controlat i molt pacífic com ho és Andorra, que de males maneres doncs, ens va fer fora. I això va passar doncs, un parell de vegades, ens van exigir molt que no passéssim d'una cinta que hi havia en la qual doncs, estàvem allà posats com a peces de museu. No sé, tot plegat era una mica sense sentit i sobretot no, que estava planificat d'una manera i després tenies la sensació que el personal de l'Elisè doncs, al final tenia el seu propi programa i feien una mica el que volien.
0: Sí, sí. I potser ve del fet que els periodistes andorrans tenen una certa proximitat amb el seu personal polític, no? Que això a França no és tan possible, no?
1: Clar, podria ser, no deixa de ser que, mira, jo mateix ahir sortint de la plaça del poble, abans de marxar del discurs, doncs me'n vaig anar a saludar uns quants consellers generals i altres càrrecs públics, doncs, amb els quals tens una relació personal directa, ja sigui doncs d'amistat, de coneixença o de que t'has trobat doncs en altres realitats, no? Perquè moltes vegades doncs el ministre resulta que pot ser el teu assessor del banc, pot ser el teu metge o pot ser el teu company d'escola, no? I això genera unes proximitats que en aquest cas doncs, bueno, entenc que s'hagués de fer una mica una limitació i un protocol, no? Però clar, és cert que ens van posar doncs d'una manera bastant impràctica i que al final tenies la sensació que uns tenien més informació que d'altres, no? I que uns doncs jugaven amb l'avantatge doncs de fer el seguiment del copríncep francès i que al final jo no sé fins a quin punt el mateix copríncep francès li interessava quedar bé davant de les televisions del país, no? Per poder demostrar doncs que bé que era tractat quan sortia de França. No sé.
0: Aquesta actitud d'aquest senyor, que jo també l'he viscut, aquesta actitud sí. Una mica incorrecta, cal dir, és diferent, per exemple, de que quan va venir el president del govern d'Espanya, en Sánchez?
1: Clar, jo en aquell moment és veritat que no ho vaig seguir, però en principi, quan hi han hagut també altres visites així, també el protocol ha estat molt estricte. És a dir, quan ens visiten caps d'estat, normalment el protocol és molt més estricte i és veritat que amb això, com tu deies, que aquí no hi estem tan acostumats. En algun cas que hi ha hagut doncs, alguna cimera o algun cas d'alguna cimera iberoamericana doncs, que han vingut caps d'estat o quan van venir també els reis d'Espanya a la visita que vam fer, la veritat és que el protocol era bastant estricte i que, doncs, bueno, tenint en compte la realitat que vivim aquí, et sents una mica encotillat, no? Perquè normalment doncs, tu voltes amunt i avall, tens la teva acreditació, però és que moltes vegades ja no l'has de fer servir perquè ja et coneixen i en aquest cas doncs, el nivell de seguretat era molt gran. Jo recordo ahir mateix a la plaça del poble que mentre s'estava pronunciant el discurs doncs, tu aixecaves el cap i veies una teulada, un parell de franctiradors. Sí. Molt ben armats, no? I això, la veritat, és que contrasta molt amb el dia a dia d'Andorra. La veritat, contrasta moltíssim.
0: I l'endemà, aquest malestar amb els periodistes francesos ha continuat, eh? És a dir, a la sala de premsa de la Casa de la Vall s'han portat d'una manera bastant incorrecta. Jo ho he viscut i tots els companys periodistes andorrans o catalans han estat sorpresos per aquesta actitud.
1: Bé. Sí, totalment.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
2: Cada dia i cada hora en català.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
3: La previsió del temps pels pròxims dies i per començar amb les temperatures màximes d'aquesta tarda, de 10 graus al Capcir fins a 20 graus a la plana del Rosselló. Ara sí, les previsions a partir de demà. A la matinada, unes temperatures mínimes de 3 graus a la muntanya, és a dir, a Cerdanya i al Capcir, 8 al Conflent, 9 al Vallespir i 11 petits graus a la plana del Rosselló. A la tarda, 22 graus a Ceret i a Perpinyà, 21 a Prada, 13 a Sallagosa, 12 graus a Matamala. Matamala amb alternància de núvols i de clarianes, però els núvols dominaran, mentre que la resta del país normalment serà el sol, tot i que vora mar segurament podrà ser velat. L'evolució pel cap de setmana. Dissabte, doncs, un temps més variable, núvols i clarianes i alguns xàfecs aïllats a Cerdanya, a Capcir i a l'Alt Vallespir. Diumenge, doncs, si fa o no fa igual, tot i que segurament hi haurà més estones de sol, les temperatures màximes, 20 graus a la plana del Rosselló, 21 al Vallespir, 20 al Conflent a diumenge i fins a 16 graus a Cerdanya.
0: Escolteu
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
4: Esquitxos de jazz.

0: Radio Arrels, a Bages, 95.
1: Sembla que un vol a la paret es creu quan no hi ha més llavor que sembrar, quan la mà

Tut el cor. Quan seré massa cansat, que la vida m'haurà enfestigat dels seus turments i dels seus plers, un bon matí me n'aniré.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
2: La previsió del temps pels pròxims dies i per començar amb les temperatures màximes d'aquesta tarda, de 10 graus al Capcir fins a 20 graus a la plana del Rosselló. Ara sí, les previsions a partir de demà. A la matinada, unes temperatures mínimes de 3 graus a la muntanya, és a dir, a Cerdanya i al Capcir, 8 al Conflent, 9 al Vallespí i 11 petits graus a la plana del Rosselló. A la tarda, 22 graus a Ceret i a Perpinyà, 21 a Prada, 13 a Sallagosa, 12 graus a Matamala. Matamala amb alternància de núvols i de clarianes, però els núvols dominaran, mentre que la resta del país normalment serà el sol, tot i que vora mar segurament podrà ser velat. L'evolució pel cap de setmana. Dissabte, doncs, un temps més variable, núvols i clarianes i alguns xàfecs aïllats a Cerdanya, a Capcir i a l'Alt Vallespí. Diumenge, doncs, si fa o no fa igual, tot i que segurament hi haurà més estones de sol, les temperatures màximes, 20 graus a la plana del Rosselló, 21 al Vallespí, 20 al Conflent diumenge i fins a 16 graus a Cerdanya.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
4: Esquitxos de clàssica.

barca prop dels seus melons, mel i caviar. Entre dues corbes redemptores,

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
2: La previsió del temps pels pròxims dies i per començar amb les temperatures màximes d'aquesta tarda, de 10 graus al Capcir fins a 20 graus a la plana del Rosselló. Ara sí, les previsions a partir de demà. A la matinada, unes temperatures mínimes de 3 graus a la muntanya, és a dir, a Cerdanya i al Capcir, 8 al Conflent, 9 al Vallespí i 11 petits graus a la plana del Rosselló. A la tarda, 22 graus a Ceret i a Perpinyà, 21 a Prada, 13 a Sallagosa, 12 graus a Matamala. Matamala amb alternància de núvols i de clarianes, però els núvols dominaran, mentre que la resta del país normalment serà el sol, tot i que vora mar segurament podrà ser velat. L'evolució pel cap de setmana, dissabte, doncs, un temps més variable, núvols i clarianes i alguns xàfecs aïllats a Cerdanya, a Capcir i a l'Alt Vallespí. Diumenge, doncs, si fa o no fa igual, tot i que segurament hi haurà més estones de sol, les temperatures màximes, 20 graus a la plana del Rosselló, 21 al Vallespí, 20 al Conflent diumenge i fins a 16 graus a Cerdanya.
1: Ràdio
3: Arrels. Ràdio
1: Arrels. Esquitxos de jazz.

0: Boys and a Sleeping Car. Amb Smokin' els veig jo. Gentlemans que han de portar perquè Smokin' mocador. Jo vull ser Miss, Miss, Miss, parlant l'inglès, yes, yes, i fent la dandy que a mi em serveix. Quin compromís, Miss, Miss, si algun pagès, yes, yes, de Vilafàstics em descobreix.
1: Radio Arrels, a Ribes Altes, 95.
2: Ça nous encombre, on y repense, on rumine, et dans le nombre des sujets qui nous minent,

Canto per posseir coses immaterials, per conèixer allò que crec que sóc, o per deixar de ser algú. Canto perquè és bo per la salut. Canto constantment, per ser lliure, per dins i per fora. Canto perquè sóc tímida, per tenir intimitat. Canto per somiar i somio que canto. Canto per animar la festa o bé canto per fer dormir. Canto simplement per fer vibrar l'aire. Canto per escaquejar-me. Canto per empastar i per portar la contrària. Per exposar la fragilitat de la vida, acceptar els errors i despullar-me. Canto per trobar la felicitat. Canto al plany i a l'eufòria. Canto a l'amor i l'amor em fa cantar. Canto a la pena i se'm desfà. Fins i tot crido cantant. A vegades canto per diners, però a vegades canto per no pensar en els diners. Canto perquè m'és igual tot, perquè cantar només és un joc. Canto quan no sé parlar. Canto per aprendre idiomes, però també canto sense lletra. És veritat que a vegades canto i no serveix de res. Però canto perquè m'encanta. I si no canto,

apropar-me una mica més a tu. Perquè t'estimo, perquè m'escoltis. Que si tu cantes jo t'escoltaré i si m'ho demanes cantaré amb tu. Canto per confessar-me, perquè confieu en mi. Per explicar històries, destapar injustícies i viatjar a l'infinit. Canto perquè la mort m'agafi cantant. Canto a l'individu i a la societat. Canto al passat per entendre què està passant. Canto per fer la revolució i per tenir revelacions. Canto al futur perquè segueixin cantant les següents generacions.

en tot moment, canto on em convidin, allà on em deixin cantar, per denunciar, per redimir, per fer les paus, per derrotar, per triomfar, per assenyalar, per disfrutar. I no canto per ningú en concret, canto per donar i per vendre, per perdonar i per rebre. Canto a les heroïnes, a totes elles, les blanques i les negres. Canto contra la censura i canto per totes les víctimes. Canto

canto perquè la vida humana és molt més efímera que la música. Jo, si no hi sóc, no canto.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
3: La previsió del temps pels pròxims dies i per començar amb les temperatures màximes d'aquesta tarda, de 10 graus al Capcir fins a 20 graus a la plana del Rosselló. Ara sí, les previsions a partir de demà. A la matinada, unes temperatures mínimes de 3 graus a la muntanya, és a dir, a Cerdanya i al Capcir, 8 al Conflent, 9 al Vallespir i 11 petits graus a la plana del Rosselló. A la tarda, 22 graus a Ceret i a Perpinyà, 21 a Prada, 13 a Sallagosa, 12 graus a Matamala. Matamala amb alternància de núvols i de clarianes, però els núvols dominaran, mentre que la resta del país normalment serà el sol, tot i que vora mar segurament podrà ser velat. L'evolució pel cap de setmana, dissabte, doncs, un temps més variable, núvols i clarianes i alguns xàfecs aïllats a Cerdanya, a Capcir i a l'Alt Vallespir. Diumenge, doncs, si fa o no fa igual, tot i que segurament hi haurà més estones de sol, les temperatures màximes, 20 graus a la plana del Rosselló, 21 al Vallespir, 20 al Conflent diumenge i fins a 16 graus a Cerdanya.
1: Rosselló, Vallespir, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
4: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
0: Rosselló,
1: Vallespir,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
4: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
5: Des del 13 i fins al 17 d'aquest mes de maig se celebra a Baó i a Pasillà l'Identicat, que organitza cada any a Aeronau de Baó. Hi ha diferents activitats de tipus molt diferents, però relacionats amb la cultura en tots els seus àmbits, diríem. I una d'aquestes activitats serà dimecres 13, és un concert a Pasillà, un concert en el qual hi participarà el Pere Figueres, a qui podem saludar a aquesta hora. Pere Figueres, bon dia.
6: Bon dia, Miquel.
5: Com deies, és un concert que es farà a la capella de Pasillà. Serà a les 8:30 del vespre. És un concert una mica especial, no? Perquè primer entrarà la Coral Solstici, després ja entraràs tu.
6: Sí, molt. No, la Coral Solstici estic molt amic amb uns quants cantants i sobretot amb el seu director, el Francesc. I m'han demanat de cantar els poetes nord-catalans que he musicat durant tota la meva vida. L'ocurrència seria el Cerdà, el Pons, la Mare, per no descuidar el malaguanyat Joan Pau Giné i vet aquí. Doncs totes aquestes cançons en farem una o dues, jo personalment, cantant amb la coral. Cantaré una estrofa i la coral reprendrà l'estrofa. I després d'això, una mica més tard, jo faré un concert de poetes d'aquí, doncs el que explicava. I això m'interessa molt perquè els poetes són els que van fer néixer la meva pluma i la meva escriptura. I doncs me faig realment un plaer de cantar amb la Coral Solstici.

0: Clar, de cantar peces de poetes nord-catalans a Pere Figueres, això ja ho has fet moltes vegades, diguem,
1: sí.
0: Però em sembla que cantar amb corals és una cosa relativament nova, no, per tu?
1: Sí, per això, sí, però, i molt estranya, perquè mai he participat. El que ha passat és que una coral ha cantat els meus poemes d'ocells per a Cristòfor, que havia musicat del Jordi Pere Cerdà, però jo aquí no hi participava en res. I ara el Francesc em demana de cantar una o dues cançons meves amb la coral. I hem assajat, hem fet uns quants assajos, però em fa una mica d'ànsia, no? I de por. Però vaja, l'aventura és l'aventura i sempre descobreixes moltes coses, sobretot la gent que se fan un plaer de cantar amb tu. Així ens ho passarem bé, segur.
0: Clar, i al final també anar trobant coses noves per això, per innovar artísticament també suposo que és
1: sí,
0: interessant
1: sí,
0: com a cantant. Doncs dèiem aquest concert, això si voleu... veure en primera persona aquesta innovació de Pere Figueres cantant amb una coral, en aquest cas amb la Coral Solstici. Això és dimecres 13 de maig a 2:15, 8:30. Això és a la capella de...
1: La capelleta
0: de Sant Sadurní, oi?
1: Sí, sí, això.
0: De Pesillà.
1: De Pesillà.
0: Molt bé, doncs això és una de les... De fet, serà, em sembla, la primera activitat de l'Identicat d'aquest
1: sí,
0: any,
1: sí.
0: Això relacionada amb la poesia i la música, i que serà doncs, el que obrirà els actes d'aquesta festa d'enguany. Ho hem comentat amb Pere Figueres, que serà un dels músics doncs, que pujarà a cantar doncs, poemes musicats aquest dimecres 13. Pere Figueres, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu.
2: Radio Arrels. A Banyuls dels Aspres, 95.

0: Pau Casals, una vida per la música i per la pau.
1: Josep Maria Figueres, biògraf de Pau Casals.
0: Enric Balaguer. Sisena part. Josep Maria Figueres. Precedentment hem parlat del respecte i de les amistats del mestre Pau Casals amb les monarquies. No és contradictori amb la república?
1: Bona qüestió. La república és una esperança de millorament social. Aquesta paraula esperança ho reconeix. Apareix la paraula Audoda, el nom del vaixell rus que porta la revolució, Audoda, com a voluntat d'un nou món, d'un món millor, d'un món que porti la justícia. És el que li diu el pare de l'escriptor de Teresa Pàmies, el Josep Pàmies, amb un terratiner valer. Diu, ara el meu fill podrà estudiar. Volen l'ensenyament, però és que també volen l'alimentació. I Marcel Domingo, ministre de la República, farà la inauguració d'una escola cada dia, que es diu aviat, cada dia. Per tant, l'ensenyament serà consubstancial amb la república per promoure de facto la igualtat.
2: Ell era república.
0: Es tracta d'una entrevista a Marta Casals Istomin, viuda de Pau Casals, a una emissió de TV3.
2: Tenia simpaties per la república, per la democràcia i perquè permetia que l'obra cultural, que moltes coses poguessin millorar. El nivell de vida de moltes persones, això era l'esperança, naturalment. Però inclús això no va disminuir el seu efecte per a la família real.
1: La república, per tant, es veu com un element d'igualtat. Tindrà els seus errors, les seves precipitacions, però la república no fracassa per ella, sinó que fracassa perquè uns militars es rebel·len i com va fer Pinochet amb Allende. Per tant, no guanyen eleccions, doncs ho farem amb la punta del fusell. I s'acaba la broma, és a dir, la dictadura. La població en aquell moment era majoritàriament republicana, menys a Catalunya, absolutament. I les eleccions es guanyen el 31 amb una proporció de majoria absoluta. No unànime, la Lliga té força, evidentment, i serà un 60-40 o 70-30, però ciutats i el món urbà guanya i de forma absoluta la república. Casals participa d'aquest sentiment majoritari del poble català de la república per la igualtat i per la justícia, que són els seus valors, i per la llibertat. Ell es deixa retratar votant amb una urna al Vendrell. Aquesta imatge, per tant, hi és. Però és que participarà en la república primer en el concert que es farà de celebració l'any 31, en el qual doncs es voldran fer les festes. I aleshores aquestes festes de la república, qui més millor que Casals per poder actuar. El 32 faran un homenatge, després de la duríssima campanya per l'Estatut retallat, amb una campanya de premsa hostil terrible, faran un gran festival també, i Casals allà hi serà. Serà un homenatge al president de la república que vindrà, etc etc. Però l'any 32 trobarem doncs aquest altre concert. I també encara n'hi haurà un altre, que és quan al començament, el 36, abans de l'esclat del conflicte, hi hagi un altre concert amb el congrés que farà l'Associació de Música, d'Estudis de Música, en la qual doncs Casals farà un concert, però també farà el Parlament. I aleshores en aquest Parlament diu unes frases ben boniques i ben representatives d'aquesta vinculació que ell tindrà amb la república. Per tant, ell fa el que sap fer, que és tocar. I tocar, doncs, quan hi ha l'enterrament d'un músic o l'homenatge d'un músic, sigui Rovira i Virgili o sigui Pompeu Fabra, poques pedales d'idà, diu, deixi'm anar a buscar el violoncel. Per tant, en el tercer congrés de la Societat Internacional de Musicologia, que tindrà lloc a Barcelona l'abril del 36, Casals farà el Parlament. Aquest parlament el podem veure gràcies a la revista musical catalana i també doncs, a les actes d'aquest congrés. Per tant, aquests concerts, el de l'any 31, el de l'any 32, el de l'any 36, són simplement un exponent d'aquesta vinculació. En aquest congrés internacional diu: a vosaltres, musicòlegs i estudiadors, és un congrés acadèmic, la meva veneració i reconeixement. Ens heu recreat la música dels segles i ens heu fet reviure la vida musical mil·lenària dels pobles civilitzats. Amb les vostres recerques ajudeu i faciliteu el nostre camí. Aquí expreso el meu desig que coneixement i inspiració estiguin cada cop més estretament units. Agraeix doncs, que hagin vingut especialistes d'arreu del món i Catalunya s'hi aboca. I hi ha concerts, hi ha actes, etc. s'aboca amb aquesta iniciativa. Però la defensa de la República, també durant la Guerra Civil, la farà amb tres grans concerts. Farà un concert pels ferits de guerra al setembre del 36, que serà aquest concert que es retrata i que es descriu tan bé, en el que els mutilats i els ferits estaven envenats, no podien aplaudir, i aleshores aixecaven les crosses. Es passa a recollir, diu Jaume Miravitlles, o un dels organitzadors del Comitè de Propaganda de la Generalitat de Catalunya, Jaume Miravitlles Navarra, diu, passaven a recollir, diu, i vaig veure un anell que sabia que era el de Casals. És a dir, que aquella generositat que deien, diu, més a més de fer el concert, no portava diners, diu, dona un anell. El segon gran concert el farà l'any 37, quan hi hagi el segon congrés d'escriptors antifeixistes que fa a Barcelona i al Palau de la Música hi va companys, hi van autoritats, etc. es fa també aquest concert. El tercer, aquest l'organitza el govern central, fa dos programes en castellà a Barcelona, al Liceu, quan el govern de la República ve a Catalunya, a Barcelona, des de València, hi ha una acció de castellanització, tot ho fa en castellà, i el concert al Liceu, amb músics catalans, amb públic català, i ha de fer la propaganda en castellà. Si els anteriors, el del 36, dels fedits, el del 37, dels escriptors, i el 38, que serà un concert de suport pels infants, Casals hi anirà. Casals té una gran fleca pels infants. Pels infants, sempre que pot donar dada doncs, el que pugui pels infants. I la seva il·lusió que ha estat que un dia a l'any tots els infants del món toquessin a l'uníson una peça musical. Bé, doncs, en aquest últim concert es farà una crida, com amb l'anterior, per la República, demanant recursos per la República. No serà el que algun diari diu, Casals, ambaixador de la República, no arriba d'això, no fa una acció de propaganda, però sí que ell, quan li pregunten, parla. I quan parla, no li agrada el del començament, com a poca gent li agrada, el que van fer els gàngsters i molta gent de la FAI, que en diuen incontrolats, però que estaven ben controlats perquè tenien llistes de persecucions contra persones que l'únic delicte que tenien era haver estalviat la seva vida i tenir uns camps o anar a missa. Per tant, això va fer molt de mal i la imatge de França del gust espanyol encara potser ara avui perduda en aquest sentit. I Casals, per tant, doncs, amb les seves gires que fa, va des d'Egipte al Marroc i des de Buenos Aires fins a on pot tocar, a Anglaterra, etc. I les seves intervencions, quan li pregunten, contesten. Els concerts no fa mítings, però si li pregunten als periodistes abans o després i li pregunten, ell parla, i parla clarament. La gran acció serà posteriori. A partir del 39 es pensen que hi hagi aquesta acció de que traguin els dictadors com Franco i aleshores, doncs, en veu de que no, arribarà a publicar articles que escriu ell, com el del New Chronic, o cartes que enviarà, i d'aquí la seva gran relació amb en Kennedy, com l'havia tingut també doncs, amb en Truman, que els envia cartes en el que no parla només de la pau, amb la qüestió de l'amenaça nuclear tan angoixosa en aquest moment, sinó per l'acció de que vol que impedi la justícia, vol que impedi el que sigui una societat més justa. Per tant, pau, però no una pau basada en l'autoritat i el silenci d'aquell, diguem-ne, ordre, sinó basada en el respecte de la justícia. Aquest és l'ideal de Casals, i per això es manté en la república. Com hem dit abans, és agraït amb la monarquia, amb la reina Maria Cristina, que li dona la beca, amb els seus fills que havia jugat junts, etc. Li donen formació, li ensenyen llengües, etc. Ell havia après el francès a les estades a París, havia après també l'anglès, i per tant ens trobem amb un políglota que té una sòlida formació. Quan ell ha d'escriure i parlar, els seus parlaments són molt meditats, semblen espontanis, però són meditats. El parlament que fa a les Nacions Unides espontani, que no és llegit, ho diu tot i ho diu amb unes poques línies. Comença parlant de la mare i fa sortir Catalunya. I si cita Espanya és pel seu paper dèspota, diu Catalunya avui una província, amb la concepció romana de territori dominat, avui una província d'Espanya.

Era la sisena part de Pau Casals, una vida per la música i per la pau. Amb Josep Maria Figueres, biògraf de Pau Casals. Un programa de Ràdio Arrels Conflent.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: No et facis res veure'm feliç. Aquest somriure és sincer.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: El disc de la setmana.
3: L'Oriana Penyer.
4: Això és el disc de la setmana i parlem amb la cantautora nord-catalana Agata Catel, que és originari de d'Aió. Doncs tu, Agata Catel, dins la teva carrera has encontrat cantants famosos?
5: Sí, bueno, he tingut la sort de col·laborar amb Francis Cabrel, com vaig dir abans, i em va convidar a participar en una cançó seva que es diu En Grand Deter, per representar justament la cultura i la llengua catalana, perquè és una cançó que parla d'això, de les identitats rurals, entre cometes, i regionals, i vaig haver de traduir i cantar un tros del seu text. I ha sigut una molt bona oportunitat i una experiència màgica, perquè hem treballat a casa seva, en el seu estudi, i bueno, ens va dirigir per la gravació de la cançó, i això va ser inolvidable.
4: M'imagino. Parlem d'això perquè justament en, en aquest àlbum hi ha una traducció d'una de les músiques de Francis Cabrel, que és L'encre de tes yeux. Tu l'has traduït com a La tinta. Per què haver traduït aquesta cançó?
5: Bueno, no recordo ben bé per què vaig escollir aquesta, però que bueno, hi ha tantes que m'agraden d'ell. Però m'ha agradat sempre traduir cançons. També he traduït una de Bob Dylan. Bueno, que no l'he conegut, el Bob Dylan, però l'he traduït. I aquesta, doncs, La tinta, bueno, no sé, un dia així he tingut ganes de tocar-la i la vaig anar traduint i tal. I va agradar la versió que he feta i li he demanat si podia utilitzar-la, no? Usar els drets d'autors en el disc, i m'han donat l'autorització i m'agrada molt, la veritat, la versió que he fet en català. Em sembla que és una cançó que va ser cantada... Bueno, aquesta no, perdona, és la de Bob Dylan, que va ser també traduïda al francès. Però bueno, jo la vaig traduir al català. I la tinta, sí, la tinta, bueno, és bonic que una cançó sigui traduïda, perquè així és com una porta que s'obre en un altre món, no? La vas fer conèixer en un altre lloc, un altre territori.
4: Per aquesta cançó, doncs, La tinta, vas escollir una musicalitat diferent de la original?
5: Sí, he fet una adaptació amb els ritmes que a mi m'agraden, que són els ritmes llatins, no? Mm. I és una mica diferent, l'he adaptat.
4: Doncs què et sembla si l'escoltem ara?
5: Bueno, perfecte.
6: Ja que no viurem mai junts,

0: directe dels teus ulls.
1: Això era la tinta del nou àlbum de l'Agathe Cattell aquí al disc de la setmana. Podeu tornar a trobar l'entrevista sencera a la nostra pàgina web radioarrels.cat.
2: El disc de la setmana.
3: L'Oriana Penyer.
4: Escolteu Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
6: Era més bonic el meu país.
7: Des del 1981, Ràdio Arrels ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim fragments d'aquests arxius. Els 25ens Jocs Olímpics es van celebrar a Barcelona del 25 de juliol al 9 d'agost del 1992. 6 anys abans, la ciutat havia estat designada com a seu olímpica davant de París, que va acabar en segona posició. Aquest va ser un tema que Ràdio Arrels va anar seguint en tota la seva complexitat, també des dels espais d'opinió. Aquesta era la crònica d'opinió que feia el professor Joan Becat al febrer del 1991, doncs 18 mesos abans dels Jocs.
8: Bon dia. Aquest cap de setmana vaig fer un viatge a Barcelona i una volta per la ciutat. I m'he quedat impressionat. La ciutat s'està transformant a una velocitat increïble. A tot arreu són obres. Carrers oberts, treballs, i si aneu a Montjuïc o a prop del mar o a altres llocs per entrar i sortir de Barcelona, trobeu cues, tot se mou. Moltes obres són ja acabades, especialment a Montjuïc, on els estadis, el Palau d'Esports, ja funcionen. S'ha dit que Barcelona era el més gran chantier, zona d'obres d'Europa, i m'ho crec. Hi ha una febre i me sembla que s'hi posen molts diners. Pensi que la ciutat de després dels Jocs Olímpics de l'any que ve serà una altra ciutat, preparada, veieu, per l'any 2000. Imagineu, hi ha els equipaments olímpics a Montjuïc i altres llocs de la ciutat. La ciutat dels atletes, a Poblenou, comença a tenir cara. S'ha arrasat tot el barri i s'allen cases sobre un quilòmetre de dimensió. Barcelona tenia pas platja. La petita platja de la Barceloneta era bruta i no anava bé. Se fa una platja cap al nord, artificial, amb un port d'esplai, de plaisança. El Port Vell tenia magatzems d'aquests de port de comerç. Ho han arrasat. Això que els barcelonins en deien els tinglados, són pas més tinglados. Aquí seran aparcats els vaixells, els paquebots, que serviran d'hotel durant els Jocs Olímpics per la gent, la Jet Society. Se fa una via ràpida a prop del mar. Els cinturons de ronda, millor no se n'apropar perquè són en obres. El túnel sota el Tibidabo, els treballs se fan. Hi haurà una tercera autopista per sota la muntanya per anar al Vallès. La torre de telecomunicacions ha començat. L'aeroport del Prat del Llobregat, l'aeroport de Barcelona, és tot en obres. D'aquí un any serà el doble i serà de classe internacional. Vol dir que des de Perpinyà valdrà millor per vols internacional anar a Barcelona que a París, serà més a prop. És tot una jugada. La ciutat canviarà del tot. Per primera vegada, els Jocs Olímpics se fan dins la ciutat i no a fora. I per tant, Barcelona s'aprofita dels Jocs Olímpics, paga i després quedaran treballs fets i obres.
7: Febrer 1991, crònica d'opinió de Joan Becat.
5: Radio Arrels, a Pollestres, 95.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Bon dia, sóc Aureli, del País de Redistorio Conflent Canigú. A l'ocasió de la primavera dels cementiris, us proposem una visita insolita. El dissabte 9 de maig, a les 3 de la tarda, la Martine Boé us farà descobrir el magnífic cementiri de Prada. Us farà passejar pels camins porrejats d'arbres centenaris, tot descobrint els seus panteons d'estils inédits. Serà també l'ocasió de veure el monument als morts realitzat per en Gustave Violet. La reserva és obligatòria, ja que les places són limitades. Per a més informació, contacteu el País de Redistorio Conflent Canigú.
3: Vuit de maig, un dia de memòria històrica. Amb l'historiador Iu Escapa i l'Oriana Penyer.
4: Iu Escapa, bon dia.
5: Bon dia.
4: La generació que ha conegut la Segona Guerra Mundial i la generació que va néixer just després s'està morint. Com es conserva aquest deure de memòria?
5: La primera cosa, jo diria, hi ha dos camins. La primera és se treure del cap de fer una glorificació de la guerra perquè s'hem guanyat, no? Això sovint, durant molt de temps, això ha estat el lema. Passa per tot, perquè jo, per exemple, a Pasià, una mica, però no massa, passa així, Donc, en tot cas, jo, a la meva casa, era pas així. I donc, perquè això, jo pensi, pels joves del dia d'avui, això té pas cap significació, al contrari, no? És pas un partit de futbol o de rugby, la guerra. La guerra, clar que, jo diria, la democràcia ha guanyat sobre el totalitarisme en aquest moment. És això que se té de... I pas la França ha guanyat, perquè encara aquí hi hauria molt a discutir-ho. Perquè a França tothom se va comportar normalment, o es va comportar d'una manera, jo diria, humana durant la Segona Guerra Mundial. Molts sí, però eren pas la majoria. Això també ara tothom ho sap. Donc, cal treure d'aquí un clam patriòtic, s'hem guanyat perquè som els millors i tot això. No, perquè això em sembla molt, molt poc eficient, molt perillós també, perquè n'hi ha que ho fan, em sembla. I em sembla que això, els joves, tenen una gran majoria dels joves, els poden pas agafar amb això. Doncs cal explicar, hi haurà una mica, pas únicament la guerra, per què hi ha hagut la guerra? Per què hi ha hagut un sistema totalitari? Perquè el sistema totalitari se pot explicar d'una manera molt senzilla. Això se pot veure dins d'una família. Si hi ha un que pensa i que el seu pensament és l'únic pensament que tenen de tenir tots els altres, és un sistema totalitarista que comença. I doncs jo crec que és això que cal fer. I ho cal fer d'una manera, jo diria, molt directa. El totalitarisme pot arribar demà. Hi ha exemples dins del món. I el totalitarisme què és? És el fet que hi ha un que pensa per tothom. I els que pensen pas com ells tenen de ser eliminats. I la democràcia és exactament el contrari. Pots pensar el que vols dins d'un cadre de llei, de convivència, i aquí pots discutir amb tothom, pots tenir dubtes, pots contestar, i doncs això ho cal explicar. Ho cal explicar i ho cal, sobretot, donar l'exemple. Qui és que pot donar l'exemple? Els ajuntaments. Un elegit, per exemple, que sigui alcalde o que sigui conseller, té pas la veritat. Té un pensament, té pas la veritat. Té de compartir amb moltes persones, elegides o no, i que té d'escoltar. Això, doncs, l'exemplaritat. Però l'exemplaritat també a casa. A casa. I això també és un problema. Perquè si quan veus gens violents la dona o els nois ho van dir, fem així, perquè tothom cata el cap, això és al principi també, que aquesta gent podran acceptar el totalitarisme més tard. Donc, exemple l'Ajuntament, exemple a casa, exemple a l'escola, exemple dins del carrer. Tu tens una idea, però la teva idea en cap moment és la veritat absoluta. Tothom ho tindria de saber, això.
4: Sí, perquè no oblidem quand même que l'estat francès hi va haver durant la guerra la col·laboració i justament és... Per tu, el 8 de maig és un dia de commemoració, però també de lluita en contra del nazisme i de l'extrema dreta.
5: El dia de 8 ha de ser més això que la commemoració ben entès, però explicar per què tenim de fer aquesta commemoració. La fem pas, és el que acabo de dir, la fem pas perquè cal dir que hem guanyat, som els millors, fem pas perquè ha estat una cosa terrible, hi ha molta gent que han sofert, hi ha milions de gent que s'han mort, i per què això? Perquè precisament hi ha aquest sistema totalitarista que pot estrapar per tot arreu, dins d'un ajuntament, a casa, dins del carrer, amb d'una empresa i tot això. Ben entès, l'esperit totalitari, tant és pas únicament amb els nazis o amb els soviètics, no? o els iranis ara, o d'on així. No? És un esperit que molta gent tenen. I la millor manera de lluitar és pas tampoc de donar lliçons així històriques extraordinàries, és d'ho fer viure dins l'exemplaritat. La primera cosa. Una altra cosa és, ben entès, explicar tot el patiment de la gent, per exemple. Com gent ara poden tenir, per exemple, una descaradament, una actitud antisemita, una actitud racista, per exemple, descarada, sense reflectir el que això ha donat durant el temps de la Segona Guerra Mundial. És evident que si penses pas en això, si ignores perquè vols ignorar, perquè si ignores que vols ignorar, jo per això la més dolent és pas ignorar, és no voler saber, que és més important, perquè ignorar tothom, ignorar moltes coses. Bueno, el que diu que jo sé tot és un imbècil. Però quan vols pas ignorar, agafes un llibre, veus a la televisió, agafes ara i sabes, pots saber. Per exemple, l'antisemitisme, el racisme i tot això, si la gent obria un llibre, un sol llibre important, veurien que això ha donat milers de morts, milions de morts, i que pot tornar això, pot tornar. El que diu Camus, diu la pesta. Diu, si la gent sap en pas perquè volen pas anar a atrapar els llibres, i diu que la pesta pot tornar. I jo diria, això és l'escola que ho té de fer, ben entès, bé, la casa també, la casa. I això se pot fer mirant un programa a la televisió, si tens els teus nens quan comencen a pensar i estan quan són petits, i bé, no, dir que tenim pas el dret de fer mal a la gent, que som tots humans, que som dins l'humanitat i que la guerra ve, que de gent volen torcir el coll d'altres persones per fer profits, és possible això. I que el desacord que existeix, que és normal, jo diria, no s'arregla per la violència, s'arregla parlant, s'arregla intentant entendre l'altre, i s'arregla també pels jutges, per la llei democràtica, si hi ha una gent que passen la llei. Tot això és, ben entès, és complicat de posar en pràctica d'una manera quasi perfecta, és evident, bé, això perquè la vida, perquè els homes som així, sempre pas perfectes. Però el marc, jo diria, el marc on tenim de viure és aquest. I aquest, ben entès, hi ha molta gent que té un marc completament diferent. Quan tenen un desacord, cal matar l'altre. L'altre és la seva falta, no? Si hi ha un problema, l'altre està d'acord, pensa d'una manera diferent, és una persona a eliminar, és una persona a... I sabeu sempre per què, per exemple, han volgut eliminar els idiomes com el català, no? És perquè és diferent, tens un altre idioma, doncs jo el tinc pas i doncs serveix pas en res i doncs diuen que sí, que és un exemple, diria, una mica a part, pas tant que això. És la mateixa cosa. El que es passa jo me fa nosa, doncs el vull destruir.
4: Moltes gràcies, si ho escapa.
6: Anuncieu-vos a l'agenda de Ràdio Arrels. 04 68 35 47 48. Agenda@radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: Apa, encara un episodi sobre els cavalls. El lèxic relatiu als cavalls és immens. Per això, avui només evocaré el pelatge, el color del pelatge. Segons el color dels pèls, i bé, tenen noms diferents. Un cavall falb, F-A-L-B, és de color cafè amb llet, amb la ratlla de mul a l'esquena i les crineres clares. I direm que és vall, també, si és cafè amb llet, ratlla de mul, me amb les crineres fosques. Els alatzans són els animals vermells, amb crineres roses, cap a vermell. Hi ha també de grises, en aquest cas direm que és un alatzà pèl de vaca. Poden anar des de color xocolata fins a un ros clar, passant per un gris fosc de plom. Un cavall de pelatge de color blanc i roig se'n dirà peixard, com peix, me amb A-R-D al final. Li direm romer, romera, si és de color barrejat de blanc i roig. I si és de color barrejat de blanc i negre, direm que és tort o torda, si és una femella. Si l'animal té el morro de color diferent de la resta del cap i del cos, direm que és un cavall bocat, com boc, bocat. I si té una clapa de color blanc al front, aquesta clapa li direm un estel.
2: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
4: Ràdio Arrels, a Sant Joan de la Sella, 95.
5: Rosselló, Vallespí,

0: de 10 graus al Capcí fins a 20 graus a la plana del Rosselló. Ara sí, les previsions a partir de demà. A la matinada, unes temperatures mínimes de 3 graus a la muntanya, és a dir, a Cerdanya i al Capcí, 8 al Conflent, 9 al Vallespí i 11 petits graus a la plana del Rosselló. A la tarda, 22 graus a Ceret i a Perpinyà, 21 a Prada, 13 a Sallagosa, 12 graus a Matamala. Matamala amb alternància de núvols i de clarianes, però els núvols dominaran, mentre que la resta del país normalment serà el sol, tot i que vora mar segurament podrà ser velat. L'evolució pel cap de setmana. Dissabte, doncs, un temps més variable, núvols i clarianes i alguns xàfecs aïllats a Cerdanya, a Capcí i a l'Alt Vallespí. Diumenge, doncs, si fa o no fa igual, tot i que segurament hi haurà més estones de sol, les temperatures màximes, 20 graus a la plana del Rosselló, 21 al Vallespí, 20 al Conflent a diumenge i fins a 16 graus a Cerdanya.
1: Ràdio Arrels.
2: Arrels.
3: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
0: Avui som el dijous 7 de maig i, lògicament, demà serem el 8 de maig. En parlem perquè aquesta setmana l'Iu Escapa ens ha estat proposant una sèrie de cròniques sobre, concretament, aquesta commemoració del 8 de maig. Doncs retrobem, en aquest cas, com és habitual a Ràdio Arrels, cada dijous en aquesta hora, l'Iu Escapa amb nosaltres al telèfon. Bon dia.
4: Bon dia.
0: I, Iu, tu vols aprofitar de parlar de la importància de les commemoracions. L'any vinent hi haurà una gran commemoració amb el mil·lenari de la Festa de Pau i Treva, i enguany hi ha, d'aquí a pocs dies, el Festival de la Festa Verdaguer, Jacint Verdaguer, al voltant de la commemoració de la publicació fa 140 anys de Canigó, que és un clàssic indiscutible de la literatura catalana. És arran d'aquests dos exemples, Iu Escapa, que avui vols construir el teu argumentari.
4: Sí, sí, perquè jo crec que caldria aprofitar aquí a Catalunya Nord. Molta gent saben pas l'història del naixement de la nació catalana i que ho tenen ganes de saber. Jo ho veig quan faig conferència. Molta gent me venen a preguntar i tot això, i doncs em sembla que hi ha una voluntat, molta gent, d'una manera, i tenen poc l'ocasió. Sovint me demanen llibres i això, que són els dos esdeveniments que semblen molt diferents. Finalment parlen de la mateixa cosa, si voleu. La Batulipa, que és a l'any 1000, i Jacint Verdaguer, que és al segle XIX. Finalment, l'epopeia Canigó conta d'una manera èpica, d'una manera poètica, el naixement de Catalunya, que va ajudar molt l'obra i l'implicació de la Batulipa. Si voleu començar pel mil·lenari l'any que ve de la Batulipa, qui és la Batulipa? La Batulipa és el fill, un dels tres fills de l'Oliva Cabreta, que era un conte de Cerdanya, de Conflent, del Berguedà, i que va compartir, que va anar a morir a la gran abadia benedictina del casino, no? Del Monte Cassino, allà al cim de la carretera que va de Roma a Nàpols, el lugar emblemàtic dels benedictins. I aquest Oliva Cabreta va tenir tres fills, almenys, un que va ser comte de Cerdanya, i que és el Guillem, que és enterrat a Sant Martí de Canigó, l'altre al Taillefert, doncs,

0: era un camí, no? I ben entès, l'Abat Oliva, que era conte del Berguedà, que va renunciar per entrar dins dels benedictins. Era un gran benedictí en aquest moment, un senyor que té un paper capdalt, pas únicament per Pau i Treva, per moltes coses, per organitzar els benedictins aquí a Catalunya, sabien que en aquest moment el que era la marxa d'Espanya, la marca hispànica, és la frontera última, del món cristià davant de l'imperi àrab que va d'aquí fins a l'Himalaya. Podem recordar, per exemple, que el 995, finalment, l'emir de Cordoue crema a Barcelona, donc, just abans. I a partir d'aquest moment, amb l'acció de gent com l'Abat Oliva i dels benedictins, va ser possible de reforçar, d'organitzar, tant religiosament que econòmicament, que socialment, que políticament, el que més tard s'anomenarà Catalunya. No? I aquest treball, l'Abat Oliva va tenir un paper capdalt. Era un senyor que anava a Roma, que coneixia tots els benedictins, que eren finalment els grans organitzadors, pas únicament religiosos, són ells que van, en particular, fer aquest tipus d'arquitectura, contribuir a crear aquest tipus d'arquitectura que anomenem de les celleres i de les sagredes, amb l'església, que és una església romànica, al centre, 30 passos sagrats cada manera, i celleres per manera que la gent, que sovint venien de lluny, d'Occitània o de més amunt, per ocupar aquest territori que se tenia d'organitzar per quedar cristià. No? I donc aquest treball de l'Abat Oliva, el que ha fet l'Abat Oliva és finalment contribuir d'una manera a crear el que és el dia d'avui Catalunya, d'una manera o d'una altra. Recordeu que vam fer venir un monjo d'Aurillac, Gerbert d'Aurillac, que va ser abat a Sant Miquel de Cuixà, i que és el papa de l'any 1000, Silvestre II, un gran papa de l'any 1000. Veieu, tot això és, jo us ho dic, una estratègia, no? És una estratègia religiosa, però pas únicament, perquè és una estratègia religiosa, però una estratègia d'organització de territori, d'amenatjament del territori, de creació de les característiques que han estat el territori aquí. I Pau i Treva, tothom sap que és una de les primeres vegades on cal fer reflentir tothom, cal posar tothom de cada banda d'una taula. En aquest cas era un camp de maig a Toulouse, però per reflentir, per com fer, per protegir la gent, perquè els potents no tinguessin pas tots els poders per fer el que volien dels pobres gent. No? És això, recordeu aquest discurs famós d'en Pau Casals a l'ONU, no me recordo exactament l'any, quan va dir que Catalunya era una gran nació i Catalunya va inventar, si voleu, per la primera vegada el que és un parlamentarisme. I això també venia del coneixement històric que tenien aquesta gent de l'Abat Oliva, parlem de la manera greca de parlar, d'arreglar la gent, l'agorà greca. Tot això és aquestes idees que havien portat els benedictins, que guardaven la cultura grecoromana i que la podien utilitzar d'una manera nova per construir, per reforçar la marca hispànica que més tard se diria Catalunya. No? I caldria que tothom se pogués a pensar d'una manera col·lectiva com podrien explicar això, més enllà del personatge de l'Abat Oliva, ben entès, tot el significat, com l'Abat Oliva ha pogut arribar a fer tot això, perquè això ve de lluny, ben de la reconquista carolingiana, 200 anys més abans, i tot això va, farà que al final, després de l'any 1000, finalment poguessin continuar al segle XII i al segle XIII la reconquista amb el figurat Jaume el Conqueridor, tot això ve d'això. I el que fa el Verdaguer, al segle XIX, al moment de la Renaixença, la Renaixença, una part de, finalment, de posar endavant el que ha estat la història de la Catalunya, el que ha estat el naixement de la Catalunya. I la Renaixença va, tot això, es pot recordar el que deia el Gaudí, l'única manera de ser original és de tornar cap a l'origen. Evidentment, utilitzant tot el que se feia al segle XIX. I el que fa el Jacint Verdaguer amb el poema Epic a Canigú és de crear una epopeia, que és una manera, jo diria, poètica de contar el naixement d'un poble. Ben entès, això, les epopeies són això. I ben entès com és, se diu Canigú, perquè la resistència al moment de la reconquista carolingiana se va fer a partir de les muntanyes. I ben entès del Canigú. El Canigú aquí és un símbol de resistència, un símbol, si voleu, de tota aquesta gent que s'havien replegat i les muntanyes, racons una mica perduts, i que van ajudar l'exèrcit carolingià a fer la reconquesta i que més tard van organitzar aquest territori amb molta gent, i la Maturiba és un dels més coneguts, però n'hi ha d'altres. I doncs, em sembla que hi ha un paral·lelisme, si voleu, hasta una complementaritat completa que pot entendre el que ha estat la història de Catalunya, el que ha estat l'origen de la història de la Catalunya, la voluntat que mantenia aquest gent d'una manera molt coherent a partir de les abadies benedictines i de tot el coneixement que tenien, ben entès, l'origen també, el desenvolupament de l'art romànic a casa nostra, depèn d'ells en gran part, si voleu, i esglésies romàniques a partut, dins Catalunya la Vella, ben entès, la Catalunya la Nova, a partir de Montserrat, si voleu, cap a l'Ebre, la conquesta de Sarrasins al segle XII. Tot això és part important per entendre el que és Catalunya el dia d'avui, i Jacint Verdaguer, el gran poeta de la Renaixença. La Renaixença és el nom que donen històricament en aquest moment, al final del segle XIX, a partir de la meitat del segle XIX, quan a Catalunya hi ha un moviment total, polític, econòmic, cultural, d'idees, que vol que la Catalunya torni a tenir la importància i la possibilitat d'arreglar les coses soles com tenia a l'edat mitjana. I doncs aquests dos personatges que viuen quasi 1000 anys de diferència, no? 900 almenys, i que finalment un és el personatge històric que ha contribuït d'una manera molt important a tot això, i l'altre és el poeta Epica, que pot contar això d'una manera Epica per dir és així que ha nascut Catalunya. I això també se pot fer en poesia. Pensem que del poema Canigú el germà de la Maturiba en Taia Fert existeix, si voleu. I doncs això em sembla que són dos esdeveniments que nosaltres aquí tindrien totes les entitats que pensen que podem fer qualcom per la nostra història, per la nostra llengua, per la nostra cultura, tindrien de posar endavant, no? Tindrien de posar endavant, perquè és una bona manera, també, jo crec, d'informar la gent, dels donar coneixença. I jo crec que cada vegada que aporta una coneixença, d'una manera, sí, jo diria, humilde, sense tenir d'altres idees que dir, mira, teniu aquí aquesta coneixença que vos permet de fer un sentit més, jo diria, més real, més adaptat a la realitat del que és el nostre territori aquí. Això també podria ajudar també per llestar el nom del departament, ben entès, perquè si existeix insistim nosaltres amb una característica lligada també a la geografia, a la història, és perquè hi ha hagut en aquest moment tota aquesta gent, els benedictins, els carolingians, i és un temps de la història poc conegut, i és poc conegut per la gent d'aquí, ben entès. Donc, és la proposta que faig per a aquests dos esdeveniments. Donc, pensant que més enllà del que podem pensar, de tota la nostra manera de tenir matisos, i bé, el Verdaguer ha fet aquesta epopeia que tenim de fer conèixer i que tenim de dir és aquesta epopeia ben d'una realitat històrica incontestable, molt documentada, i que per nosaltres té un sentit extraordinàriament bo per conèixer el que és realment el nostre país, el nostre territori.
1: La crònica teva d'avui, ho escapa, recordem que ets historiador, al voltant de l'importància de les commemoracions a través d'aquests dos exemples, el mil·lenari de la Pau i Treva de Déu de Tolosa, serà el 2027, ben segur que en parlarem de què hi ha, i al voltant també d'aquesta festa Verdaguer, els actes tindran lloc del 15 de maig al 10 de juny, amb un pas també per Catalunya Nord, serà el 28 de maig, amb un acte a la Casa de la Generalitat de Perpinyà, seguit d'un segon acte al Casal de Perpinyà, les festes, la Festa Verdaguer d'aquest 2026, que coincideixen amb els 140 anys de la publicació de Canigó. I ho escapa. Gràcies, bon dia i fins a la setmana entrant.
0: Fins a la setmana entrant.
2: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
2: El 7 de maig del 1948 neix Lluís Llach a Verges. Va rebre una educació burgesa. L'educació musical li ve de la mare, primer la guitarra i poc després el piano. La seva primera cançó va ser el 1965, Que feliç era mare. El 68, influenciat per les revoltes de maig 68, va fer l'estaca. Els censors franquistes de l'època la van aprovar, però amb un altre nom, Ahir. Sols va ser l'any següent que es va prohibir, però ja era popular. A finals del 1970, Lluís Llach va ser prohibit de cantar a l'estat espanyol, excepte a Catalunya, una situació que va propiciar el seu exili a París, on va trobar-se amb la Teresa Rebull. Després del franquisme, va desenvolupar una carrera musical, però també militant, amb actes que servien per finançar entitats com l'associació Arrels, entre moltes altres. El seu darrer concert oficial va ser al març 2007, tot i que en alguna ocasió ha tornat a pujar als escenaris. Escoltem ara la cançó que va dedicar a la seva guitarrista i amiga Laura Aymerich, la cançó Laura.

0: Fins aquí Laura de Lluís Llach.
1: Radio Arels, a Toluges, 95.
2: Cada dia, Radio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'Europa de les llengües, un viatge lingüístic arreu del continent. Amb Miquel Martínez Vila.
3: Viatjant per les llengües d'Europa, avui ens aturem a una illa del Mediterrani amb molta relació amb Catalunya i un idioma molt semblant en català. Miquel Martínez Vila, bon dia.
4: Bon dia, Paula. Sí, ens trobem a una illa amb platges cristal·lines i una història en molts moments lligada a Catalunya. Som a l'illa de Sardenya, on es parla una de les llengües més properes al català, que és el sard. Sardenya és una illa al sud de Còrsega, sota la jurisdicció de l'estat italià, i és la segona illa més gran del Mediterrani, amb una superfície de 23.000 quilòmetres quadrats, que és més o menys la mateixa mida que tenia l'antiga regió del Llenguadoc-Rosselló. A l'illa hi viu poc més d'un milió i mig de persones i s'hi parlen diverses llengües. El sard és la llengua pròpia de la major part de l'illa, mentre que al nord hi trobem el galorès i el cesarès, dues varietats de transició cap al cors, i a l'Alguer, en aquest vilatge, s'hi parla el català. A més, a les illes de San Pietro i San Antioco es parla el dialecte tabarquí del Ligur. Totes aquestes llengües conviuen amb l'italià, que és la llengua oficial de la zona.
3: Lingüísticament es considera que el sard és una de les llengües més properes al llatí i que se l'ha arribat a anomenar la més conservadora de les neollatines.
4: Aquest mite hi va contribuir el poeta Dante, que una de les seves obres els critica obertament dient que aquella gent encara no tenien una llengua, sinó que continuaven fent servir el llatí. Tot i això, les investigacions més recents semblen minimitzar aquesta idea, que potser s'ha sobredimensionat una mica. En tot cas, sigui una còpia del llatí, el que sí que podem afirmar és que el sard té una relació molt estreta amb el català, amb molts catalanismes que encara es fan servir avui en dia, com sabates, mocadore, calaixo, anxova... Sentirem ara un fragment d'un programa de ràdio en sard, que es tracta d'un fragment informatiu de ràdio Supersound de l'octubre del 2024.
5: Susindico un nou de Nugaro Emiliano Feno ha ricomunicato a sa Camera dei Deputati che era l'assai su posto su povigai su de primo cittadino de Nugaro a pigai su posto de Emiliano Feno in Roma ara essi Mario Perantoni chi vi era stato deputato già de su 2018 a su 2022.
3: La història de l'illa de Sardenya és molt, molt antiga.
4: Sí, a l'illa de Sardenya hi ha població des del segon mil·lenni abans de Crist i la seva situació central a la Mediterrània occidental l'ha convertit en un espai per on han passat molts pobles, com els fenicis, els cartaginesos, els romans... Aquests últims van estar-s'hi gairebé 7 segles, malgrat que la dominació romana es va centrar molt en la costa, mentre que les muntanyes centrals era més nominal que efectiva. Després del domini romà encara passarien per aquesta illa els gots i seria dominada també pels bizantins. L'illa, a més, estaria sota legislació catalana des del segle XIII fins al segle XVIII, amb una estricta organització feudal i amb molta presència catalana a l'illa, sobretot a l'Alguer, que és una vila que va ser repoblada per catalans i que per això encara té el català com a llengua pròpia. La Corona d'Aragó perdria aquest territori amb el Tractat d'Utrecht del 1713, per tant, més tard que quan perdria Catalunya Nord, i passaria a ser austríaca i posteriorment savoiarda. Amb la Casa de Savoia s'incorporaria a la formació d'Itàlia, de la qual forma part avui.
3: I quan més ha patit el sard ha estat a partir de les guerres mundials.
4: Sí, durant el període feixista, sobretot quan es va realitzar la campanya d'autarquia, es marginalitzarien les llengües que no eren la italiana. Les restriccions, tot i ser només formals, van arribar al punt que es canviarien els noms propis i de toponímia perquè sonessin més italians, semblant al que va fer la dictadura franquista a l'estat espanyol. En alguns d'aquests casos, a més, a l'hora de batejar pobles a la italiana, els feixistes van prioritzar el nom català per sobre del nom sard. Així, un vilatge al costat de Càller, que en sard es diu Paulí, seria oficialitzat com a Montserrato, pel nom que li havien donat els catalans en honor a la Moreneta i a la muntanya de Montserrat. Les polítiques d'assimilació van continuar després de la Segona Guerra Mundial i en diversos moments la llengua i la cultura sarda han estat mirats amb menys preu i s'ha presentat el turisme i la unificació com l'única manera de desenvolupament per a aquesta illa. Els mitjans de comunicació i l'educació també han estat una eina de popularització d'aquesta eina italiana. Ara mateix hi ha una divisió important entre els que creuen que la protecció del sard ha arribat massa tard, dient que a més és una tasca massa difícil ara mateix, tot i que també hi ha un grup que diu que això encara es pot lluitar. Actualment la llengua perd parlants, però continua tenint presència en la vida a l'illa i especialment pel que fa a la música.
3: I quin lloc ens recomanes avui, Miquel?
4: Clar, si aneu a Cerdanya, evidentment el que heu de fer és anar a l'Alguer, que és el municipi de l'illa que és catalanoparlant i a més és una vila preciosa. També valen molt la pena les illes de Madalena i de Tabolara, però avui us vull parlar d'una zona on s'hi parli el sard i per tant he triat el golf d'Orosei, una part de la costa oriental de l'illa, amb unes cales ben boniques i on hi ha uns desnivells molt grans entre la muntanya i la costa, cosa que fa que siguin més feréstegues.
3: Gràcies, Miquel. I ens acomiadem sentint una cançó.

0: L'Europa de les llengües, un viatge lingüístic arreu del continent. Amb Miquel Martínez Vila.
1: Radio Arels, a Salses, 95.
2: Radio Arels.
3: Punts i comes, del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Boguer Guastaví.
4: Bon dia. Avui parlarem d'un mot molt arrelat dins la llengua i la cultura catalanes, auca, i d'una novel·la del Santiago Rusiñol, L'auca del senyor Esteve, publicada a Barcelona el 1907 i amb ortografia prefabriana. I partirem de Moià, capital de la comarca del Moianès, per a tornar-hi. L'auca, originalment, era un joc d'atzar i d'apostes inventat al segle XVI a Florència que va donar el joc de l'auca, le jeu de l'oie dels francesos. En els dos casos, l'estampa n'era l'element essencial. L'auca moderna comença a Moià el segle XVII, dins de l'empremta del Pere Abadal, que va imprimir i col·leccionar 250 estampes, essencialment de caràcter religiós. En un món analfabet, l'auca, d'una sola pàgina, muda, va ser un mitjà còmod de comunicació dins del fenomen que es diu de literatura de cordill. L'auca que coneixem ara, l'auca de redolins o de rodolins, és d'un sol full també, constituït generalment de 48 redolins, vinyetes amb versos apariats a sota, és de to irònic o sarcàstic. Formalment, l'auca del senyor Esteve, de l'artista polifacètic modernista Santiago Rusiñol, s'hi assembla amb 27 dibuixos de Ramon Casas i 27 rodolins de Gabriel Alomar. Més de fet, només il·lustren 27 capítols d'una saga familiar. 27? Quin nombre més estrany! Les auques solien ser de 48 de rodolins o, com a mínim, d'un múltiple de 4 per seguir les exigències d'un full d'empremta. Per què aquest nombre senar? Podríem pensar en el Consell de Verlaine, de la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair. Però al meu parer és més l'indici d'una mecànica perfecta que trontolla i d'un entorn que viu uns canvis bruscs. L'auca del senyor Esteve és la història d'una saga familiar, la d'un negoci de fils i vetes del barri de la Ribera, que li donen el nom de La Puntual, creat el 1830 fins als primers anys del segle XX i d'uns personatges desmultiplicats pels seus noms, Esteve i Ramon. El primer senyor Esteve, que morirà als 90 anys, sobrevivint al seu fill Ramon, el seu net Esteve, l'Estevet, i després l'Esteve, fins a la mort del seu avi, i en Ramon, el Ramonet, fill únic seu. Mitjançant un estil amè que dona lloc a una llengua viva on no falten els castellanismes i amb aquesta ortografia que precedia la reforma fabriana, en Rusiñol qüestiona l'estructura social de l'hereu i la perfecció d'un negoci puntual amb personatges que s'enriqueixen sense viure ni saber què fer amb els diners guanyats. Dos exemples. Dues vinyetes sarcàstiques ho il·lustren: la muntanya pelada i la torre. Un dia, l'Esteve decideix anar d'esbarjo a la muntanya pelada amb la seva dona, la Tomasa, i la minyona que els prepara un arrosset. Molta gent, molt soroll, no se senten bé i al final no saben què fer i decideixen tornar a La Puntual. Un altre dia, decideixen comprar-se una torre per 1.000 euros. Ara bé, els hi obren un nou carrer que multiplica el valor de la terra, de la torre per 20, i tampoc no saben què fer amb un lloc de tant de valor i la tornen a vendre. Mentrestant, la ciutat canvia, han destruït les muralles, obren carrers nous i canvien les façanes, i el negoci sembla cada vegada més cutre i fora de moda. A més, el seu fill, en Ramon, Ramonet, decideix deixar la trajectòria familiar pel món de les arts, la escultura en particular, una picada d'ullet a la pròpia trajectòria del Rossinyol. D'aquests trasbalsaments, un fet aparentment accessori n'és un bon mirall. L'Estevet estudiava a una acadèmia les quatre operacions, no hi feien res d'altre, i tot això al ritme de la seca al costat, on fabricàvem monedes. En canvi, quan el Ramonet estudia al mateix lloc, la seca tancat, i aprèn matèries artístiques, a més de les sagrades quatre operacions, tot un símbol. En llegir aquesta novel·la, que serà portada a l'escena pel propi autor amb un èxit insuperable, no deixarem de pensar en la novel·la naturalista d'Emile Zola, O bonheur des dames. Mas en Rossinyol hi afegeix l'ingredient genuí sarcàstic i esperançador de l'auca de Rodolins. I tornem a Mollà. Aquest Punts i Comes no existiria sense un club de lectura de la biblioteca 1 d'octubre, dinamitzat pel Maria Baqués, que s'hi va centrar fa ben poc, amb entusiasme i profunditat. Que tingueu un bon dia.
3: Punts i Comes, del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bugué Guastaví.
1: Radio Arrels, al Soler, 95.

0: Edició especial. Visita d'Emmanuel Macron a Andorra en la seva qualitat de copríncep. Els 27 i 28 d'abril de 2026.
1: Enric Balaguer.

0: Veiem ahir la premsa francesa a Radio Andorra on tenia la sensació que Emmanuel Macron estava protagonitzant alguna aventureta d'Hergé com si fos Tintin al Congo o en alguna república bananera de mal situar en el mapa. Així comença l'article d'Oliver Vergès del diari d'Andorra amb títol Emmanuel al Congo. Parlem amb Oliver Vergès, que és periodista al diari d'Andorra. Un article, jo diria sarcàstic, humorístic, sobre l'actitud de la premsa francesa a l'arribada del president Macron i també de l'entorn de l'Elisi. Penses que per França Andorra és terra incògnita o colonitzada?
1: Aviam, jo potser no ho diria tant així, és a dir, no era tant aquest enfocament. És veritat que a mi moltes vegades el que se m'encarrega des del diari d'Andorra és que escrigui contracròniques, és a dir, no pas la narració dels esdeveniments tal com han succeït, destacant doncs, els elements importants o les notícies, sinó una mica la visió de darrere, no? El que succeeix en un acte públic o en un acte polític d'aquestes característiques. I un dels elements que em vaig fixar no era tant doncs, amb el fet de la trobada entre els dos coprínceps ni com es produïa la trobada entre Macron i Espot, sinó una mica quina era la reacció de la premsa francesa a l'arribada al país. No? I la veritat és que, clar, a mi em va sorprendre una mica doncs, tot plegat perquè, no sé, la premsa local, doncs, clar, al final doncs, no deixa de ser que ens coneixem tots, també coneixíem els espais, coneixíem el lloc on es produïa la trobada, però, en canvi, la premsa francesa doncs, va arribar, es va trobar un prat amb unes vaques, de seguida van fer la crònica amb les vaques allà com si fos una cosa totalment excepcional. No sé, la veritat és que sortia una mica del guió i tenies la sensació, ja no sé si és que havien anat doncs, a visitar el Congo o a Mart, no? Però tenies la sensació de realment d'una llunyania molt gran amb la realitat del que s'estava vivint, que no deixava ser una trobada institucional. No? I al final doncs, era una mica treure la punxa a tot plegat i buscar l'element doncs, còmic i sarcàstic, si es podria dir així.
0: Unes línies més lluny a l'article. I ai de tu que passessis un centímetre de la cinta perquè venia una senyora francesa amb més fums que un tub d'escapament a posar ordre amb dos crits i una mirada assassina que riu-te'n tu del coronel de les armes nuclears que acompanya sempre Macron fins i tot el bat. Expliquen això de la senyora que treia fum.
1: Sí, bé, hi havia una persona, és a dir, nosaltres teníem un petit horari doncs, de com aniria doncs, tota la visita i més o menys sabíem doncs, en quin moment hi haurien les declaracions, en quin moment doncs, hi hauria l'encaixada de mans, la trobada. He de dir que el copremsa francès és bastant impuntual, és a dir, que els horaris en general ja no es van complir de cap manera. Però més enllà d'això, en un primer moment ell ja es va saltar el protocol perquè estava previst que hi hagués l'encaixada de mans entre el cap de govern i el copríncep, però que no hi haurien intervencions. I el que va passar és que es va parar amb la premsa, és a dir, pel que m'ha arribat a mi, doncs uns minuts abans va dir, em sembla que sí que faré declaracions. Llavors, només se'n va enterar la premsa francesa, possiblement doncs, perquè tenien contacte directe amb el personal de l'Elisi i al final doncs, ens vam trobar tots amb una mica amb la situació de que s'estaven responent unes preguntes, tothom es va tirar allà a sobre sense esperar-ho i al final doncs, va venir una persona dels serveis de l'Elisi, no sé si de premsa o de seguretat que amb unes formes bastant, jo crec, dures o incorrectes, tenint en compte que estàvem doncs, en un entorn molt, molt controlat i molt pacífic com ho és Andorra, que de males maneres doncs, ens va fer fora. I això va passar doncs, un parell de vegades, ens van exigir molt que no passéssim d'una cinta que hi havia en la qual doncs, estàvem allà posats com a peces de museu. No sé, tot plegat era una mica sense sentit i sobretot no, que estava planificat d'una manera i després tenies la sensació que el personal de l'Elisée doncs, al final tenia el seu propi programa i feien una mica el que volien.
0: Sí, sí. I potser ve del fet que els periodistes andorrans tenen una certa proximitat amb el seu personal polític, no? Que això a França no és tan possible, no?
1: Clar, podria ser, no deixa de ser que, mira, jo mateix ahir sortint de la plaça del poble, abans de marxar del discurs, doncs me'n vaig anar a saludar uns quants consellers generals i altres càrrecs públics, doncs amb els quals tens una relació personal directa, ja sigui doncs d'amistat, de coneixença o de que t'has trobat doncs en altres realitats, no? Perquè moltes vegades doncs el ministre resulta que pot ser el teu assessor del banc, pot ser el teu metge o pot ser el teu company d'escola, no? I això genera unes proximitats que en aquest cas doncs, bueno, entenc que s'hagués de fer una mica una limitació i un protocol, no? Però clar, és cert que ens van posar doncs d'una manera bastant impràctica i que al final tenies la sensació que uns tenien més informació que d'altres, no? I que uns doncs jugaven amb l'avantatge doncs de fer el seguiment del copríncep francès i que al final jo no sé fins a quin punt el mateix copríncep francès li interessava quedar bé davant de les televisions del país, no? Per poder demostrar doncs que bé que era tractat quan sortia de França. No sé.
0: Aquesta actitud d'aquest senyor, que jo també l'he viscut, aquesta actitud una mica incorrecta, cal dir, és diferent, per exemple, de que quan va venir el president del govern d'Espanya, en Sánchez?
1: Clar, jo en aquell moment és veritat que no ho vaig seguir, però en principi, quan hi han hagut també altres visites així, també el protocol ha estat molt estricte. És a dir, quan ens visiten caps d'estat, normalment el protocol és molt més estricte i és veritat que amb això, com tu deies, que aquí no hi estem tan acostumats. En algun cas que hi ha hagut doncs alguna cimera o algun cas d'alguna cimera iberoamericana doncs, que han vingut caps d'estat o quan van venir també els reis d'Espanya a la visita que vam fer, la veritat és que el protocol era bastant estricte i que, doncs, bueno, tenint en compte la realitat que vivim aquí, et sents una mica encotillat, no? Perquè normalment doncs, tu voltes amunt i avall, tens la teva acreditació, però és que moltes vegades ja no l'has de fer servir perquè ja et coneixen i en aquest cas doncs, el nivell de seguretat era molt gran. Jo recordo ahir mateix a la plaça del poble que mentre s'estava pronunciant el discurs doncs, tu aixecaves el cap i veies una teulada, un parell de franctiradors. Sí. Molt ben armats, no? I això la veritat és que contrasta molt amb el dia a dia d'Andorra. La veritat contrasta moltíssim.
0: I l'endemà aquest malestar amb els periodistes francesos ha continuat, eh? És a dir, a la sala de premsa de la Casa de la Vall s'han portat d'una manera bastant incorrecta, jo ho he viscut i tots els companys periodistes andorrans o catalans han estat sorpresos per aquesta actitud.
1: Bé, sí, totalment.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
3: La previsió del temps pels pròxims dies i per començar amb les temperatures màximes d'aquesta tarda, de 10 graus al Capcir fins a 20.

0: graus a Matamala. Matamala amb alternància de núvols i de clarianes, però els núvols dominaran, mentre que la resta del país normalment serà el sol, tot i que vora mar segurament podrà ser velat. L'evolució pel cap de setmana: dissabte, doncs, un temps més variable, núvols i clarianes i alguns xàfecs aïllats a Cerdanya, a Capcir i a l'Alt Vallespí. Diumenge, doncs, si fa o no fa igual, tot i que segurament hi haurà més estones de sol, les temperatures màximes, 20 graus a la plana del Rosselló, 21 al Vallespí, 20 al Conflent diumenge i fins a 16 graus a Cerdanya.
1: Rayo Arels.

0: memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
1: Avui faig memòria amb un home que ha viscut en primera fila esdeveniments, canvis culturals i polítics importants dels darrers 70 anys. Els ha viscut i els ha analitzat. La retirada, l'exili, la militància comunista, la crítica a l'estalinisme, que li va suposar l'expulsió del partit, els primers anys de l'Algèria independent, el maig del 68, la fi del franquisme, el treball a Catalunya per l'Escola Catalana, els treballs sobre la llengua. Ell ja va fer memòria fa 8 anys amb el llibre El passat ens empaita, vicissituds d'un fill d'exiliat republicà, i anys més tard va publicar la que seria la versió francesa. Gentil Puig Moreno, bon dia.
2: Bon dia.
1: I gràcies d'haver vingut a Ràdio Arrels, a Perpinyà, a fer memòria. No serà difícil fer memòria havent escrit aquests llibres de memòries, no?
2: Sí.
1: Tens memòria, tu?
2: Bé, és una pregunta que em va fer en Pere Massanares. Em va dir com havia fet per retrobar tots aquests detalls. I he fet un treball sobre la memòria, efectivament. I és un treball delicat en què un esdeveniment en porta un altre a sota, no? I fa falta un esforç, segurament. És com una mena de, no pas teràpia, sinó una mena d'exercici estrany, però molt interessant. El que sí, tenia moltes anècdotes, i aquestes anècdotes que m'han marcat eren com punts de, o pedres del record, no? És a dir, anava, tenia com un camí que m'ha ajudat a retrobar tot, molts més detalls que havia, que jo ja no cultivava, que no havia oblidat, però que he retrobat, no?
1: Sí. No ha estat fàcil trobar un moment, un dia i un moment, per fer la memòria amb en Gentil Puig Moreno, perquè tu estàs entre Bretanya, Ceret, Barcelona...
2: Sí, efectivament.
1: Abans eres més accessible, t'estaves més sovint a Ceret, abans.
2: Clar, clar, no hi ha dubte, però ara m'estic més sovint a la Bretanya, d'ençà que em van operar. Sí.
1: Gentil, parlem de les teues dues famílies, els dos llibres que has fet sobre el que has viscut. Et presentes com fill d'un exiliat català,
2: sí.
1: Republicà català.
2: Sí.
1: Fill de...
2: Sí, bé, el meu pare és veritat que m'ha marcat, és un home molt important també durant la República i durant la Guerra Civil, és a dir, que era un rabassaire, era la direcció del diari La Terra, etc. I és un home amb molta empenta, i suposo que m'ha, d'alguna manera, m'ha format.
1: Evidentment.
2: No?
1: Ell va néixer a Rocafort.
2: A Rocafort, eh? Jo també.
1: A prop de Montserrat.
2: Al peu de Montserrat.
1: Al peu de Montserrat. Doncs pagès, ell.
2: Fill de pagès, fill i pagès, de... però que va refusar de ser l'hereu de la terra i va fugir segurament als 20 anys, ja en tenia prou d'esperar i de tenir neguits que no podia complir, i va escapar.
1: Expliques que se'n va anar, volia viure una experiència llibertària?
2: No, però la llibertat li va fer descobrir els llibertaris.
1: Ah, d'acord.
2: Les seves ganes de llibertat. Ell no coneixia encara els anarquistes, com va fugir, no?
1: I els va conèixer a la fugida.
2: Es va conèixer en arribar de Barcelona de seguida.
1: D'acord.

0: Perquè un any després ja era a Hilversum com a delegat de les Joventuts Llibertàries, és a dir...
1: I més tard el teu pare seria comunista.
0: Sí, però això durant la guerra civil, a partir del 36, suposo que ell fa un canvi, s'adona de la per on van els trets i es fa comorerista.
1: Comorerista.
0: Del PSUC de Comorera.
1: Del
0: Comorera. I sempre però ho serà.
1: De Comorera,
0: i només
1: tu vas conèixer en Comorera.
0: Sa, sí. Clar. Durant la guerra civil, durant la guerra, quan torna de Mèxic, em sembla, em vaig veure una vegada a casa.
1: Una història molt particular, la d'en Comorera, va morir a la presó.
0: Exacte.
1: A una presó franquista.
0: Sí.
1: De fet, d'alguna manera o altra, denunciat...
0: Per la Piranaica, per el Partit Comunista.
1: Pel Partit Comunista espanyol.
0: Exacte.
1: Ell era un comunista català,
0: sí,
1: que reivindicava l'especificitat catalana.
0: És que la Internacional Comunista d'aquella època havia reconegut el PSUC,
1: sí,
0: com una excepció de totes les seccions que formaven la Internacional, perquè Catalunya no era un estat independent, però... va ser l'exemple per ells idoni per dir que socialistes i comunistes podien juntar amb un nou partit. I és Catalunya que ho va fer.
1: Amb el PSUC.
0: Amb el PSUC. En lloc que tant a Espanya com a França o Itàlia, a Itàlia no en parlem, sí, hi havia Mussolini, però allà no es va fer. És a dir, el Partit Socialista continuava a part i el Partit Comunista, sí, a part. Van fer el Front Popular, però a Catalunya... és una altra cosa. Sí. Bon, i un altre exemple és, sí, la JCU. La JCU també eren comunistes, sí, i socialistes.
1: Junts. D'acord. Ho comentarem després. Acabem amb el capítol familiar. Ja hem parlat de la família del pare, la família de la mare. Bé, de fet, hi ha una mare que et va fer...
0: Biològica i una...
1: I una mare que et va...
0: Que m'ha fet d'educadora. Sí,
1: això.
0: De...
1: Una aragonesa et va educar,
0: sí,
1: que era la segona companya, sí, del teu pare, eh?
0: Sí, la pura.
1: Que va fer la retirada, també.
0: Sí,
1: d'acord.
0: Amb nosaltres, i és ella que ens va... el meu pare ens va confiar a ella quan vam haver, sí, d'anar a Épinal, és a dir, dans les Vosges.

0: Avui faig memòria amb Gentil Puig Moreno, som als estudis de Ràdio Arrels a Perpinyà. Gentil, tu neixes a Rocafort l'any 34.
1: Sí.
0: Has dit, peu de Montserrat. Al peu de Montserrat.
1: Sí.
0: I tornarem després a Montserrat.
1: D'acord.
0: Perquè vas estar amagat un temps, sota el franquisme. La família fa la retirada a peu des de Rocafort?
1: No. Suposo que el meu pare ens va venir a buscar amb un cotxe, segurament, amb un mitjà, i ens va portar fins a Figueres. Potser a partir de Figueres els cotxes quedaven eliminats i teníem altres mitjans de transport. I suposo que a partir d'allà potser sí que vam caminar. Ara no recordo, perquè allà tinc una mena d'amnèsia, jo. No tenia cap record d'aquest període, és a dir, de Rocafort fins a Tolosa, no tindré cap record. Hi ha com un forat.
0: Encara hi és aquest forat, encara hi és.
1: Sí, he fet esforços per retrobar què havia passat en aquells anys, és a dir, 39-40, no? Podríem dir.
0: Mm-hmm. Expliques que, en un dels llibres, expliques que tens records de Rocafort quan tens 3 o 4 anys,
1: exacte.
0: En canvi després...
1: No en tinc.
0: No en tens.
1: No en tinc. És com un forat i la gent m'ha dit que això era el trauma aquell post-traumàtic.
0: Sí. Tot. Bé, tornem a la retirada l'any 39. El pare és enviat al camp d'Argelers.
1: Sí.
0: I els mainatges i les dones...
1: Cap al nord.
0: Cap al nord, a Epinal.
1: I això per molta gent, és a dir, hi ha gent que ha anat a Bretanya, que ha anat per tot arreu. Sí. M'he trobat gent que havien anat expedits cap al nord.
0: Mm-hmm. I finalment, l'any 40, la família s'instal·la a Tolosa.
1: Bé, ens retrobem a Tolosa perquè s'ha declarat la guerra, tot està canviant, els camps s'estan buidant, etc.
0: Tu a Tolosa hi passaràs, doncs, la teua infància i la teua adolescència.
1: Sí.
0: Creixes a Tolosa, eh?
1: Sí. Tolosa la Roja, Tolosa la Republicana,
0: esclar,
1: Tolosa amb totes les organitzacions...
0: Perquè és plena de refugiats, a més
1: exacte,
0: a més.
1: Exacte, i que s'han reorganitzat. A més, a la rue du Thor, que era la rue que va de Saint-Sernin fins a la plaça du Capitole, que era un dels carrers mítics de Tolosa, no?
0: De Tolosa tens records,
1: sí,
0: doncs.
1: Sí, sí, molts. A partir de Tolosa, quan recupero la família, és quan la memòria se'm torna.
0: Doncs vas a escola, els estudis els fas a Tolosa.
1: Espera, això de l'escola és una altra cosa, perquè vaig a una escola de Vichy, és a dir, i queda bombardejada, és a dir, aquesta escola de Vichy només hi vaig anar un any o dos, encara no, perquè allà vaig tenir males experiències, perquè jo no parlava francès i era acusat d'espanyol, que venia a menjar el pa dels francesos, com tots aquells refugiats.
0: Tu vas sentir dir sovint, això?
1: Sí. Però el meu pare, a més, quan jo cantava cançons du Maréchal, que apreníem a aquesta escola, es posava furiós. I va dir, això no pot ser, no hi has d'anar. No, em va dir, no hi has d'anar, però com que la van bombardejar el 42, no hi vaig anar. Del 42 al 45 torno a l'escola. No tinc escola, però el meu pare m'educarà a la seva manera d'anarquista a partir de les seves lectures de Émile ou de l'éducació. És a dir, que em farà una educació segons els preceptes de l'Émile. I no em puc queixar.
0: Va funcionar aquesta educació.
1: Sí. I a més, se'm va donar el mestre, el 45, el mestre de l'Escola Nacional Francesa Republicana, es va donar que jo tenia una formació estranya, que no... Els altres nens no tenien, no? I no s'ho explicava, no?
0: Mm-hmm. Aquells anys de Tolosa devien ser uns anys molt intensos, no?
1: Molt,
0: políticament,
1: molt,
0: vull
1: molt.
0: Dir.
1: Fins i tot aquest mestre, per exemple, hi posava moltes ganes perquè recuperàvem l'escola republicana després de l'escola de Vichy. És a dir, tothom era... aquests canvis s'havien fet, no? Mm-hmm. Era la liberació, no? És a dir, tothom s'alliberava.
0: Sí. I és aquí a Tolosa... que comença la teva militància a la joventut socialista.
1: Però als 18 anys, això, ja és a l'adolescència. Amb un amic meu, que era de Manresa, i el seu pare era un regidor o un batlle de Manresa, els dos teníem neguits i els dos ens fèiem preguntes i ens dèiem, hòsties, però què som? Francesos? Espanyols? Catalans? Com ho podem saber, això? I ell va tenir una idea, va dir, mira, anirem a la Rue du Thor, allà hi ha totes les organitzacions i tractarem de trobar-ne una, a veure que ens convingui i que ens ho expliquin, que ens expliquin qui som.
0: Us ho havien d'explicar als altres, qui éreu?
1: Sí, no sabíem què érem. Clar. Sabíem que parlàvem francès, que parlàvem català a casa, que rebíem amics espanyols, etc.
0: I finalment...
1: Espera, i amics espanyols, en vam rebre un, aquest sí que te'l vull explicar, en vam rebre un que es deia el general, un jove general dels guerrillers espanyols, que venia a casa clandestinament, a casa amb el meu pare, i aquest em va influir molt, perquè recordo fins i tot un dibuix que em va fer molt simbòlic. I aquest va ser el responsable de l'alliberament de Tolosa pels guerrillers. I fins i tot quan hi ha l'atac de la Vall d'Aran, ell dirigeix també coses que passen aquí a Costa Bona. Hi ha una operació de diversió al Costa Bona per fer l'operació de la Vall d'Aran. I això, en Valent, m'ha explicat aquest fet.
0: L'Andreu Valent?
1: M'he retrobat amb aquest general aquí. Allò que jo el coneixia de Tolosa.
0: El casal català de Tolosa...
1: També.
0: Et serveix a tu?
1: Per als primers cursos de català els faig allà. És a dir, allà prenc consciència... Hi ha Domènec de Bellmunt, hi ha tota una sèrie de gent il·lustre...
0: Intel·lectuals importants, clar.
1: Importants que eren allà i que ens van formar com a catalans, no?
0: Aquí a Tolosa...
1: I era la plaça del Capitol, amb un racó de la plaça del Capitol, mirant la plaça del Capitol.

sonen els companys de tantes hores clares, de festes i de jocs, de camins de passar. El seu riure s'ha perd com es perden ses cars, i sol recorda el cor el que el temps ha esborrat. Un son de desamors, juraments i paraules, tots els moments de gol.

de vegades una vaca, un burro o un cavall.